0: fins i tot alguns internacionals. Petites obres d'art que han mostrat diferents temes, retratos del país, personatges de tots els àmbits, també documentals avançats al seu temps, com els que han retratat situacions de marginalitat, exclusió o repressió.
1: Doncs el que farem ara és escoltar un fragment d'un d'aquests documentals que comentava l'Assumpta Vitòria, en aquest cas. Escoltarem un fragment del documental premiat Los Marginados, de Televisió Espanyola, en aquest cas, que parlava de Jamaica. Escoltem-lo.
2: En los años 60, Jamaica ya tiene un nuevo redentor, Bob Marley, el rey negro del reggae, quien, como todos los profetas, muere joven, no sin antes haber dado a conocer al mundo un nuevo ritmo,

0: Doncs escoltem amb aquest fragment d'aquest gran documental. Doncs bé, Assumpta, d'aquests parles tot seguits.
1: Als arxius de Televisió Espanyola a Catalunya hi ha molta obra referent a la muntanya màgica de Montserrat. En aquest documental hi ha un que és molt important, que es diu Montserrat, que ho feia la locutora molt antiga, molt bona, que era Maria Matilde Almendros, que repassava la història i les llegendes de Montserrat. Després, la Mercè Vilaret, també una molt important, va fer Montserrat, amb vostre nom, comença nostra història. El títol era molt maco. Amb vostre nom, comença nostra història.
0: Molt interessant, i a part d'actualitat, ja que tenim aquests dies el Papa per aquí i que justament doncs, visitarà les muntanyes de Montserrat. Anem a escoltar un fragment, precisament, d'aquest documental anomenat Montserrat, de Televisió Espanyola a Catalunya, editat i estrenat als anys 70, concretament l'any 75, i ens comentava el següent, aquest documental, l'escoltem.
2: Trobarem qui diu que aquest immens pedram no és altra cosa que cossos de gegants embruixats que enllà del temps i per les seves malifetes foren víctimes d'un encanteri. Fins i tot us diran que Montserrat és una joguina que els àngels van fer-se dalt del cel i que un dia els caigué a la terra. La roca foradada no és més que el lloc on els àngels lligaven la corda per arrossegar-la.

0: Montserrat. La muntanya serrada per un xerrac ciclopi, més gran que ella mateixa. Així ho veiem gravat al seu blasó, iterat en els escuts montserratins. Grafia que es repeteix una vegada i una altra en les armes de l'heràldica catalana.
1: Geològicament és clar l'origen sedimentari del massís. La roca està formada de conglomerat de còdols, predominantment calissos. Hi ha entremig algun còdol de quars, de pòrfit, de pissarra. Hi ha també margues i argiles roges i grises. La gent ha donat el nom a aquesta roca tan original de ull de serp o roca de pinyolet. Això dona lloc a una pedra molt característica de gran efecte un cop polida pels seus visats i coloracions. En contra del que la gent creu habitualment, les formes de la muntanya no obeeixen a l'acció volcànica, sinó a certes peculiaritats físiques. Per exemple, la propietat d'aquests conglomerats de contreure's en sentit horitzontal i per les fortes pressions internes que fa que es produeixin notables escletxes verticals a les doblàries de les feixes.
2: Doncs després d'aquest tall tan interessant, d'aquest documental de Montserrat, anem ja a escoltar doncs, l'Assumpta de nou, perquè ens portarà l'últim espai que recordarem avui. Endavant, Assumpta.
3: L'any 1959 es va fer la primera connexió des de Catalunya al Telediario de Madrid, que encara continua. I la informació meteorològica amb l'Antoni Castejón va ser un precursor, el que van seguir professionals com Toni Mestre, Santi Parés, moltíssims. Actualitat, proximitat, informació des de sempre, des de Televisió Espanyola a Catalunya, on s'han produït les millors notícies. I esperem que aquesta setmana també es produeixin. Sembla que faig una mica de propaganda, no de Televisió Espanyola, però és que, com sempre, no sé, m'agrada parlar de Televisió Espanyola a Catalunya, amb professionals que hi havia com Federico Gallo, Enrique Rubio, Antoni Serra, el nostre amic Ricardo Fernández Déu, la Calaf, la Rosa Molló, que encara treballen, no sé, el Balcells, i tants que han fet de la informació una cosa molt important de la programació de Televisió Espanyola a Catalunya.
2: Molt bé, Assumpta, doncs gràcies, com sempre, per el teu espai. Genial, com sempre. Per acabar, el que farem serà escoltar, abans d'acabar la secció, anem a escoltar un fragment de unes intervencions precisament de l'Antoni Castejón, entre d'altres meteoròlegs precursors de Televisió Espanyola a Catalunya. Això forma part d'un document que són 50 anys de meteorologia en català. Escoltem-ho.
4: Fredes a tot el país, especialment les mínimes, que han arribat als 3 graus sota zero a Ciutat de Mallorca i
5: Castejón Girona. Es convertia en el primer home del temps de la televisió catalana. Ell va posar en boca de tothom paraules com maregassa, calamarsa, tamborinada.
6: D'aquests mapes de cartró-pedra i pintats amb rotulador a aquests altres han passat molts anys. Les tècniques de grafisme han millorat considerablement. El que s'ha mantingut és la figura de l'home i la dona del temps.
7: Han estat entre els 15 i els 20
5: graus. Des del començament s'ha explicat la meteorologia de forma amena, però mantenint la rigorositat científica i innovant. Als anys 80 arribaven a la pantalla les imatges animades d'un satèl·lit, que anys després és el més conegut de tots, el Meteosat.
7: I meravellosament podem observar com aquesta és la fotografia de la una d'aquest migdia.
5: I encara més canvis en aquella època. Els mapes del temps van fer un salt important, de la reprografia a la digitalització.
2: Ara bé. Molt bé, doncs escoltàvem aquest fragment de Televisió Espanyola a Catalunya relacionada amb els homes del temps, que era amb el que ha acabat l'Assumpta, i amb el que nosaltres tancarem la secció d'avui de la història de la tele. Gràcies de nou, Assumpta, per tot. I acabarem, ara sí, amb una cançó de Los Mismos, que ens posarà l'Helena, ja la pots posar si vols de fons, Helena, tu mateixa, i és precisament El Hombre del Tiempo, que parlava doncs, dels homes del temps de la tele. Nosaltres deixem aquí la història de la tele i seguim amb el programa.

0: Para más información, elcasovitruvio.com.
1: I és que avui posem el focus en una pel·lícula que promet fer-nos reflexionar sobre el valor dels diners, la necessitat humana i la societat actual. Parlem del Caso Vitruvio, un drama social dirigit per Jordi Mendive i produït, entre altres, per Ernest Vila. La pel·lícula ens presenta una moneda marcada amb una creu que connecta tres històries aparentment independents: un rodamón, una família i un empresari. Un viatge simbòlic que parla de supervivència, ambició, pertinença i de com el diner s'ha convertit en una nova forma de fe. Tot plegat amb una aposta visual molt potent, marcada pels plans seqüència i una mirada molt humana i crítica sobre el món contemporani. Avui tenim amb nosaltres l'Ernest Vila i el Jordi Mendive. Moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres, nois.
2: Gràcies a tu.
3: És un plaer.
1: Hem vist imatges, hem vist aquesta, hem escoltat també aquest àudio de presentació del projecte. El Caso Vitruvio gira al voltant d'una moneda marcada amb una creu. Com neix aquesta idea i què simbolitza exactament dins la història? No sé si podeu fer 5 cèntims.
2: 5 cèntims no, te puc fer un euro.
1: Perfecte, em va bé.
2: Bueno, una mica la idea neix de demostrar què és el que passaria si seguíssim una moneda per la ciutat, no? Per quines mans aniria, quines històries veuríem. I també estem en un moment en què la gent li agrada molt, no? Posar l'ull i veure això que no hauria de veure, poder ser, no? El ojo este de buen cubero, ¿eh? Com es diu l'expressió?
3: Hòstia, algo així, no?
2: La vieja del visillo.
1: Això, la vieja del visillo.
3: Sí.
2: Pues la pel·lícula és una mica això, no?
1: Per
2: és com si poguéssim veure coses que no hauríem de veure, situacions una mica fora de lo comú, a través d'aquesta moneda. Per tant, no empatitzem amb cap protagonista, sinó que nosaltres seguim la moneda en pla seqüència per la ciutat.
1: En el dossier, o una mica amb la informació que ens faciliteu, expliqueu que la pel·lícula parla de la carència humana, de la carència, no? I de la substitució de Déu pels diners. Creieu que avui vivim més condicionats que mai pel valor material de les coses?
2: Sí, jo crec que sens dubte. De fet, una de les crítiques més importants que té aquesta pel·lícula, que de fet quan vam començar el projecte amb l'Ernest, la pel·lícula es deia Maslow, la piràmide de Maslow.
1: La piràmide mítica, sí.
2: Correcte. Doncs aquesta piràmide, a mi el que em va passar quan me la van explicar a la carrera de psicologia és que jo vaig dir, això no és veritat. No pot ser que la necessitat més bàsica, primordial de la piràmide sigui l'alimentació, després vingui la seguretat, l'afecció social i de més, i al final estigui l'autorealització, quan els nens petits, quan neixen, els posem a dalt de tot de la piràmide, els hi donem menjar, els hi donem amor, els hi donem seguretat, i quan van creixent és quan van caient, no?, aquesta piràmide, i després quan són adults es troben que han de tornar a pujar aquella piràmide perquè els han acostumat a estar allà dalt. En canvi, un sense sostre és un exemple d'una persona que pot estar vivint al carrer, que no té cap d'aquestes necessitats bàsiques cobertes, però es pot sentir autorrealitzat perfectament. Aleshores, aquesta pel·lícula intenta una mica criticar aquest concepte i portar-lo a l'actualitat, que sí, que actualment jo crec que tenim, per no dir tothom, no?, una dependència material o... Bueno...
1: No sé si l'Ernest vol afegir alguna cosa més.
3: És que la societat ja en si està dissenyada perquè estiguis atrapat amb ella, sí. Sí, sí. Econòmicament, socialment... és molt, molt, molt difícil poder sortir d'aquesta telaranya capitalista, sí. Sí, sí.
1: La pel·lícula està estructurada en tres actes molt diferents. Parlàvem abans, el rodamón, la família i l'empresari. Què representa cadascun d'aquests mons dins d'aquesta piràmide humana que plantegeu i que precisament ara parlàvem de la piràmide de Maslow?
2: Bueno, tot està una mica definit també per lo que ve sent... És que és una pel·lícula molt concepte, no? Però el principal també que intenta tocar és... no sé si coneixes l'arquitecte Vitruvio de l'antiguitat,
1: sí,
2: que va ser un arquitecte de l'antiga Roma, i després Leonardo da Vinci va ser qui va agafar les seves...
1: Les regnes.
2: Sí, exacte, no? I va fer l'ombra de Vitruvio. Però Vitruvio el que deia és que tota arquitectura perfecta té tres conceptes, que són la bellesa, la firmesa i la utilitat. Aleshores, el que hem intentat mostrar en aquests tres actes és justament això, no? L'acte 1 mostra la bellesa, però... adornada, no?, per una moneda que només t'ensenya el que volem que vegis. L'acte 2 mostra la firmesa.

0: la firmesa d'una família que no té pensat canviar la seva forma de veure el món, que no té pensat cedir davant de situacions que inclús ja veureu a la pel·lícula, però que semblen inhumanes o semblen molt dures. I l'acte 3 pues, mostra la utilitat, no? El que seria una resolució ràpida de conflictes. Jo vull això, doncs ho agafo. Jo vull resoldre aquest problema, doncs vaig i el resolc, sense donar-li masses voltes. I crec que són les tres formes en les que una persona pot resoldre un problema. Pot dir, no, jo vaig a intentar buscar la forma creativa de resoldre'l, no, jo no em moc de la meva situació, o no, no, jo faré el que faci falta per resoldre aquesta situació.
1: Sí. Ernest, no sé si vols afegir alguna cosa més.
2: Amb aquestes coses, jo és que... ell és el guionista i és el que ha parit la història i és un crac explicant-ho.
1: Ho té més clar, no?
2: És així. Jo, si vols, parlo de temes tècnics
1: ara
2: i de producció.
1: Ara en parlarem, sí, ho tenim home, preparat. Aquest home ja ho té aquí molt estructurat.
2: Volem fer-li, una entrevista sol, un monòleg i vamos.
1: I no hi hauria problema, totalment, no? D'omplir un parell d'horetes, potser. Visualment, el film aposta molt pel pla seqüència que comentàvem. Què aporta aquest recurs a l'espectador i per què era important explicar aquesta història d'aquesta manera? Un tema arriscat, no? També fer-ho d'aquesta forma, jo crec, no?
2: Tècnicament és un merder.
1: És complex,
0: Bueno, és per dos motius, eh? Realment, un és el que et diré aquí, amb tota tranquil·litat, dir, no, és perquè volia transmetre aquesta tensió, aquesta... tu, quan estàs en el cinema i veus un pla seqüència, al final... quasi que ni pestanyeges, no? Estàs allà en tensió veient a veure quan tallen la càmera.
1: Sí, què passarà, no?
0: I això et permet també tenir l'espectador molt concentrat. Però després el que no et direm, però que t'ho diré igualment,
1: no.
0: És que tenim els diners justos per rodar durant una setmana. Per tant, sí. Si vols rodar una pel·lícula en una setmana...
1: És caríssim, no?
0: O la fas tota del tirón, o busques la forma de tenir més pressupost. Aleshores, també vam aprofitar i vam decidir fer el pla seqüència aquest per poder estalviar dies de rodatge, que també ens ha donat un munt de feina de preproducció, d'assajos i de proves, però ens permet doncs, anar una mica més tranquils després de metratge.
2: És així, és així.
1: Ni més ni menys.
2: Sí.
1: A nivell tècnic, suposo que... doncs, serà una mica complicat, com comentàvem abans, no? Però els riscos tenen els seus perquès, no? I jo crec que una mica ens ho acabeu d'explicar.
2: Sí.
1: I Ernest, des del punt de vista de producció a nivell més tècnic, quin ha estat i quin és el repte més gran d'un producte tan ambiciós visualment i emocionalment?
2: Fer una criatura d'aquestes és complex, vull dir, no només a nivell creatiu, tècnic, visual i d'actors i tot el que és de la parafernàlia més d'elenco de cine i tal, és un merder. Ara estàvem parlant de temes burocràtics, de documents i de permisos i tal, és complex. És un repte, és una pel·li que val... tots els esforços que estem fent, perquè realment ara estem fent ja els assajos i està quedant la cosa molt bé, però és ingent, és una feinada. Nosaltres també aportem tota l'experiència que ja tenim amb altres projectes a la peli, però a tope. Vull dir, és feina, és tècnica i a nivell de producte és una complexitat bèstia, però ho volem fer... perquè la pel·li estem convençuts que és una pel·li que ha d'anar als màxims i estem convençuts que hi anirà, sí.
1: Molt bé.
0: Sí, sí. Bueno, així per afegir alguna cosa, però el meu somni des de que tinc gust de raó és fer una pel·lícula en pla seqüència. El meu primer tatuatge és La vida és una pel·lícula en pla seqüència. Aleshores, si la primera pel·lícula que feia no era en pla seqüència, doncs estava fallant-me també una mica, no?
2: Sí.
0: I l'Ernest ha estat tan boig com jo per dir, vinga,
2: va, va.
0: Som-hi.
2: Sí.
1: Que bo. Bueno, ara, de fet, no sé, a nivell televisiu també s'està posant de moda.
0: Però m'estan copiant tots.
1: T'estan copiant,
0: sí.
1: Ho dic perquè, per exemple, Televisió Espanyola ara té un programa que és Pla Seqüència.
2: Està molt xulo.
1: I és un programa fet tot en Pla Seqüència, que el presenta el Jordi Basté, i és una entrevista totalment feta en Pla Seqüència, o sigui, sense talls.
2: A mi m'encanta més el programa, la post-entrevista que l'entrevista. Com ho han muntat, és una passada.
1: És tremendo, la veritat.
2: Sí.
1: Parlem del càsting que combina actors molt coneguts amb perfils emergents. Què buscàveu en els intèrprets perquè encaixessin en aquest univers tan simbòlic?
0: Naturalitat. Al final,
1: molt més ni menys.
0: Sí, perquè si el que vull és mostrar un reflex de la societat actual, el que hem de mostrar és, de veritat, qui hi ha a la societat actual. De fet, hi ha actors que he anat al carrer i els he agafat.
1: Pim-pam.
0: Sí, sí. De dir, ah...
1: Vols fer un càsting o vols participar en una pel·lícula? A veure, és que això passa a vegades, en aquest món.
0: Per suposat. Sí.
1: Molta gent no s'ho creu, però és així.
2: Hi ha hagut actors revelació que literalment no han fet cap pel·li i han guanyat Oscars. Vull dir, fem un max mix, eh? Tenim gent que ja està consolidada en el món del cine, tenim noms molt reconeguts, però també gent molt... Cony, que promet moltíssim.
1: Que sí. També és important, eh? Donar oportunitats a gent doncs, que vol també tenir el seu espai i que també vol tenir la seva oportunitat, no?
2: Sí.
1: La pel·lícula parla de destí, d'atzar i de decisions humanes. Fins a quin punt creieu que nosaltres controlem la nostra vida o simplement formem part d'un sistema que ens arrossega? Què us sembla veure?
2: Hòstia, això has tocat un tema molt filosòfic, eh? No ho sé. Ara
1: que és que m'ha fet pensar aquesta pel·lícula, clar, no? Molts aspectes. És que és una pel·lícula que té un fons
2: però una
1: molt
2: cosa
1: potent.
2: És, una cosa és el que penses, una cosa és el que...
1: Exacte, aquí està.
2: O sigui, ja és com que a vegades molts de cops presentem... O sigui, notem coses, no? Hi ha moltes històries aquí, podem filosofar quasi com els mèdiums que heu portat aquí, no? De dir, hòstia, realment tot està ja lligat? O sigui, podem fer alguna cosa que surti de lo que ja està encaminat o no? Jo crec que, evidentment, aquesta pel·li posarà sobre la taula moltes coses que donaran de pensar a la gent sobre aquestes filosofades que tenim tots i totes.
1: Ni més ni menys.
0: Al final, jo sempre he tingut la sensació de que n'hi ha un destí, n'hi ha un... Hi ha un punt on pots arribar, hi ha una parada final d'aquest metro que diguem vida, o d'aquest tren, si queda més maco. Però totes les parades entremig, tot el camí que recorres, tot el mig del laberint, aquí et pots perdre. Sí. Jo crec que hi ha infinites possibilitats i pot ser que arribis a la parada que et tocava o pot ser que, com que t'has perdut pel camí, al final arribes a un lloc que no t'esperaves. Sí. Però també sento que quan estàs en el camí que et toca i quan estàs en el teu... en la teva línia correcta de... Bueno, correcta, no? Això és molt relatiu. Però quan estàs en el teu camí, jo crec que ho notes. Jo crec que tothom sap quan està bé i quan no està bé.
2: Exacte.
0: I això el cos t'avisa.
2: Sí. Sí, perquè el destí, al final, entre cometes, el sabem. Sí que és veritat que ara hi ha, jo què sé, sí, hi ha altres coses, no?, després d'aquesta vida, però l'important és que fem durant aquest camí i aquesta pel·li parla molt de com es pot torcer una cosa o no, o sí, o... Mm-hmm. És molt interessant, això.
1: És molt interessant. La gent que ens estigui escoltant, aquesta pel·lícula té una pàgina web, que és elcasovitruvio.com, no?, i allà hi trobareu no només un munt d'informació, a part que està molt ben feta, està molt currada la web, de veritat, us felicito, perquè és en plan...
2: Gràcies.
1: Caso cerrado, això, saps allò?
2: Ho hem d'agrair aquí un senyor que tenim aquí present, que és en Marc Muñoz, que és un crac que està amb la producció
1: que
2: i amb la pàgina
1: aquí,
2: web.
1: Si avui no vol sortir, escolta'm, si vol...
2: Està amagat, està
0: estímid,
2: amagat.
0: És tímid.
1: Si vol parlar, però no, avui no vol, eh? Ens ha apartat el micro, eh? Ell està aquí avui en
2: és
1: plan
2: crac,
1: de suport.
2: És un crac,
1: suporter. I també teniu obert un Verkami, que això és importantíssim.
2: Correcte.
1: Fem un parón en l'entrevista per dir-ho, perquè és important. Expliqueu una mica com pot participar la gent, com ho podeu fer, endavant.
0: Bueno, al final hem decidit treure un crowdfunding, un Verkami, perquè la gent pugui col·laborar i ajudar-nos a que la pel·lícula pugui arribar més lluny, i de formes, doncs, també considerem molt, molt xules, perquè doncs, bueno, poden treure ja entrades per venir a la premiere al cinema, poden aconseguir la moneda oficial de la pel·lícula, guió firmat doncs, per l'equip, contingut exclusiu, coses d'aquestes, però el que considerem més atractiu al final és l'entrada, perquè nosaltres sabem que aquesta pel·lícula, un cop l'acabem, l'estrenarem una setmana en el cinema, però també estem amb els dubtes de, ostres, una setmana potser és molt poc i potser aquesta pel·lícula al final acaba sent un èxit. Llavors, si la gent no treu l'entrada ara a través del Verkami, potser es queden sense.
1: Exacte, correcte. Qui sap? Qui sap?
2: Qui sap? No, jo no deixaria perdre el Verkami, eh? Feu-hi una ullada, si podeu, i ajudeu-nos.
1: No costa res. I, escolteu-me, la gent que participi, home, jo crec que té molts incentius aquí, eh? Vull dir que està molt bé, ara ho estem passant també en pantalla per la gent que ens estigui veient via streaming, i està molt, molt bé.
2: Sí, més d'un cop ens pensem això, ens estem fotent en un marrón, vull dir, tela, eh? Estem, o sigui, tu des de fora poses res, 5, 10, 20 euros, i reps molt més, que a vegades és, hòstia, que tindrem més feina a sobre de la que ja tenim.
1: Home, és un curro, però, això, nois?
2: Però vull dir que està molt bé, és molt assequible, i a més
1: com
2: estem...
1: Com el pack de tinta i sudor.
2: Epa, sí. Interessant.
1: Home, atenció, eh?
0: Hi ha un pack molt interessant pels nostres oients, que si volen conèixer l'Octavi Pujades, o si volen conèixer el Marcos Franz, per o exemple, algun dels actors que participen a la pel·lícula, doncs hi ha un pack que poden venir al sopar oficial, conèixer-los en persona, sopar amb ells, patar la xerrada, i a més veure la pel·lícula el dia de l'estrena.
1: Brutal. Pues sí. Més a més tenen uns noms molt en plan de caso cerrado, no? Com dèiem, no? Això és detective, sospechoso, està molt ben pensat. Jo crec que productor executiu és important. La veritat és que a més les fotos estan molt cuidat. És un projecte, deixeu-me dir-vos, molt cuidat. Sí. I no només a nivell que comentàvem ara d'història, de tècnic, no? Sinó també molt cuidat el tema visual, el tema de màrqueting, el tema de xarxes, que això és molt important avui dia. Sí, i ho heu cuidat, sí. I això sí, també s'agraeix i es veu.
2: Sí, és ara mateix quasi tots els projectes que tirem endavant tenen un rerefons, un sustent, no?, a través de xarxes, i avui mateix hem estat, bueno, si ens seguiu, tenim un Instagram també bastant potent, i estem fotent canya, sí, sí, sí.
1: Comentar-vos també que ara el juny arrenqueu ja. No? O sigui, ara el juny arrenqueu amb tota la feina, diguem-ne, més directa.
2: Tots els rodatges.
1: No? Arrenqueu amb rodatges, una mica, no sé si ens podeu dir a grans trets el planning, quants dies teniu previstos de rodatge, postproducció, com ho teniu més o menys organitzat?
2: I tant.
0: Sí, bueno, la idea és, comencem a rodar el dia 1 de juny, i els primers dies ens roda el Castell de Santa Florentina, Canet de Mar, una localització preciosa. També un agraïment des d'aquí a la gent de Santa Florentina, que ens han fet molt fàcil poder gravar allà.
1: Sí. No tothom pot gravar allà, tampoc.
0: No.
2: Allà ha gravat Juego de Tronos, per dir alguna
1: cosa. Poca broma,
0: I deixa de comptar, no?
1: Sí, sí. Aviat.
2: Sí.
0: Sí. Després rodem doncs un parell de dies més a Barcelona, Badalona, i ja està. O sigui, el rodatge dura una setmaneta.
1: Pim pam.
0: Sí.
1: Per el que dèieu abans, no? Sobretot per reduir costos.
0: Clar, perquè
1: és que l'equip... Quin equip moveu, més o menys?
0: Més de 60 persones.
1: Bo.
0: I volem fer un projecte oficial, legal, tothom té la seva nòmina, tothom té el seu contracte, per tant no és un projecte d'escola que li podem dir vine i et donem 5 euros així.
1: No,
0: volem que tot sigui oficial, perquè el presentarem a premis com els Goya, els Gaudí, a festivals. De fet, la ronda de festivals comença aquest mateix any. Al setembre ja enviem la pel·lícula a Sundance, Festival Internacional de Cinema, com a pel·lícula estrangera, i això ja arrenca. O sigui que...
1: Està aquí ja.
0: Està aquí.
1: El rellotge ja té el compte enrere posat, nois?
2: Sí.
1: Sembla que no, però a més és treballar amb una mica de, bueno, pressió, una mica així com afegida, no? Una pressió afegida, que és tot el que hi ha després, no? O sigui, però centreu-vos primer a gravar, i després ja vindrà l'altre, no? Tot i que suposo que hi ha l'equip que ja s'està encarregant de fer tot el tema aquest, no? Bé, presentar paperassa i tot això és un curro, això,
2: És una liada. Són dies, demanen una cosa, demanen una altra. Són dies de molts de papers, de burocràcia, i ara ens falta això, ara l'altre està malalt. És un merder, estem apretant les mandíbules des de fot una setmana i ens queda un meset ben bo.
1: Un meset potent,
2: sí, sí,
1: no?
2: Sí.
1: Ja és això.
2: Sí.
1: Escolteu-me, La Moneda, que parla de la història, que part, doncs, la gent que vulgui i que participi a Albert Camí pot aconseguir, que això és molt xulo també, doncs, de tenir aquesta moneda a les teves mans. La Moneda passa de mà a mà, unint persones que no es coneixen. Volíeu parlar també de la interdependència entre classes socials? Això és una de les coses que potser volíeu tractar, perquè són gent de tot tipus de classes socials, no? I estan aquí units Sí. Per una simple moneda.
0: De fet, la moneda passa per tots els nivells de la piràmide de Maslow, que és el tema que parlàvem al principi. Sí. Però també n'hi ha una piràmide social, no? De classe social. Per tant, sí, la moneda al final uneix totes aquestes classes socials, però crec que també la gràcia justament és que aquesta moneda no és una moneda normal. Mm-hmm. És una moneda que té 6 braços a l'home de Vitruvio.
1: Exacte.
0: I en principi l'home de Vitruvio en té 4. Aquests dos braços extra que li hem posat representen les manos del capitalisme, no? Per dir-ho així.
1: Correcte, que dèiem, comentàvem abans.
0: Llavors, és un fil invisible que nosaltres tracem i que qui vol el veu, cada espectador també tindrà la seva reflexió, cadascú entendrà aquest recorregut d'una forma, potser algú diu, ostres, mira, ha passat per totes les classes socials, però un altre mira la pel·lícula i diu, ah, no, el que ha passat és per tots els estats d'ànim. I un altre et diu, ah, no, el que ha passat és per, jo què sé, per la piràmide de Maslow, no? Crec que la gràcia justament és aquesta, que deixem una ambigüitat també i deixem que l'espectador sigui el crític, sigui el que decideix què és el que ha vist.
1: Exacte, cap on va una mica el camí, no? Que cadascú tria una mica el camí per on decidiria tirar en un moment o un altre, no? de la història. Uh-huh. A veure, Ernest, com a productor, així que estàs allí ficat amb el tema de la trastienda, que diríem, com es convenç un equip i a gent per invertir i per apostar per una proposta tan autoral i tan, doncs, arriscada en aquest moment? Com està tot? Ja sabem com està el món audiovisual, no?
2: Primer, que la cosa no està fàcil, i partint d'aquí... I, a més, amb una... No sé si dir-te, un boom. Nosaltres, des de Common, rebem guions cada setmana. Vull dir, propostes de coses xules arriben cada 2x3, però no sé... És si tens algú que realment toca, algú que realment està viu i que fa molt bona pinta, és fàcil de vendre, i nosaltres, amb la gent amb la que hem parlat, en seguida s'han volgut pujar al carro. És diferent que vulguis embaucar a un equip si tens una cosa relativament ni fu ni fa o más de lo mismo, no? Crec que en Jordi, i hem de parlar també d'en Dani, estan fent un bitxo que donarà de parlar, perquè és molt diferent. Ho dic en sèrio, rebem moltíssimes propostes en aquest sentit, i és algo que és fàcil de vendre.
1: Que el sector s'està movent, i això és important.
2: Sí, sí,
1: i que hi ha propostes com aquestes que han de tenir el seu lloc, i que està molt bé que tinguin aquesta oportunitat de poder sortir a la llum. Jordi, i si vols, Ernest, també pots contestar, ets molt jove, ja presentes una obra amb una mirada molt filosòfica i social. Quins directors, pel·lícules o influències t'han marcat més?
0: Molts. El que sempre dic que és el meu director preferit, per dir-ho d'alguna manera, seria el Paul Thomas Anderson, que just aquest any ha guanyat l'Òscar a millor...
1: Ni més ni menys.
0: A millor pel·lícula amb la de Una batalla tras otra, i ara està en boca a tothom, però és curiós perquè fins fa poc era un director que tampoc era tan reconegut.
1: Tampoc tenia un reconeixement tan gran.
0: Però ell té un estil molt concret, com per exemple passa a Magnolia, o passa a pel·lícules com Boogie Nights i de més. Uh-huh. Bueno, Boogie Nights justament no, però sí que, jo què sé, a Pozos d'ambició també.
1: Correcte.
0: Ell fa pel·lícules molt corals, no hi ha un protagonista clar, són pel·lícules llargues, pel·lícules amb els seus tempos, i crec que, bueno, sempre m'ha agradat això, no? És un director que mires les seves pel·lícules i no sents el que sempre sents en una pel·lícula, sents coses diferents. Uh-huh. I m'agraden els directors que et fan sentir aquestes coses. El Guy Ritchie també considero que és un director que et fa sentir coses diferents. Pel·lícules que m'han marcat, doncs, que faria una llista i no acabaríem fins demà.
1: Inacabable, no?
0: Sí.
1: Bons noms.
2: Apoyo la emoció en total.
1: Sí.
2: Jo és que vaig, jo sí? Soc de la vieja escuela, a mi m'agraden les pel·lis de tot tipus. Des de les pel·lis més anades de l'olla de Corea del Sud fins a...
1: Molt bona, sí.
2: O sigui, m'agrada molt el cine també d'Amèrica del Sud, m'agrada molt el cine en general.
1: Què us agradaria que el públic s'endugués després de veure el caso Vitruvio? Quin debat o reflexió voldríeu generar?
0: Jo, per començar, m'agradaria que mai més tornessin a rebre el canvi i no miressin què tenen a les mans.
1: Que bona aquesta.
0: Perquè vivim en una societat en la que deixem de fixar-nos en els detalls i molts cops et tornen 3 euros de canvi i te'ls guardes a la butxaca. I no et dones compte que una d'aquestes monedes és una moneda, potser és especial. Potser aquesta moneda la busques per internet i costa 50.000 euros. Doncs el que m'agradaria és que la gent deixi d'anar tan en automàtic i comenci a fixar-se una mica més en el que el rodeja.
2: Mm. És bona aquesta. Ara la penya se'n paranoiarà i estarà mirant les monedes, la loco.
1: La gent ja no comprarà metàl·lic ara. Sí. Ja.
2: Jo crec que si la gent surt del cine o d'on sigui que hagi vist la peli i li dona una miqueta el tarro, jo ja estaré content, perquè crec que donarà de pensar i, a més, jo crec que també serà un bon moment. O sigui, també hem de tenir bons moments a la vida, sí. Sí, reflexius, el que vulguis, però que també passar-t'ho bé, sí.
1: Doncs no sé si voleu afegir alguna cosa més per acabar. Recordar aquest Verkami, que el teniu en marxa. Podeu entrar a elcasovitruvio.com, allà trobareu l'enllaç directe al Verkami, i sobretot recolzem projectes com aquests perquè mereixen la pena. A més, un equip fantàstic, un equip que, si veieu els vídeos, transmeten una bona vibra, que és brutal, que és tremendo. A més, és important perquè són moltes hores junts, moltes hores de feina plegats, i si a més, doncs, com a mínim tenim aquesta recompensa de passar una bona estona entre companys, doncs què menys, no? No sé si voleu afegir alguna cosa més.
0: Per part meva, només agrair a unes quantes persones de l'equip que porten des del principi donant suport, com el Dani Arrom, l'Adrià Rodríguez, l'Edi Ferreira, gent que, com ben dit, estan suant sang i estan donant tot el que tenen per fer possible això, jornades de més de 12 hores d'oficina, trucades a totes hores i coses d'aquestes.
1: Sí, sí.
0: I res, pues, infinites gràcies, perquè estan fent que una cosa que era un somni i que era una simple idea, doncs, estigui ara materialitzant-se. I bueno, per mi agrair a Common tot el suport des del principi, també. I no sé, que si segueixo em poso motiu.
1: Molt bé, agrair, també va bé.
2: Agrair a la vida, agrair a aquest home que tingui aquestes idees, agrair a la gent que té creativitat, a la gent que té empenta, a la gent que té ganes de fer coses, de canviar i de sortir una mica, de jugar-se-la. Mm-hmm. Agrair a la gent que creu que pot canviar les coses i que pot incidir, que pot apostar i que pot ensenyar coses i que... Agrair a la gent valenta i a la gent que no ho és, també. Agrair a tothom. I a la gent que està currant, que és una passada l'equip que tenim.
1: Avui hem conversat amb Ernest Vila i Jordi Mendive sobre El caso Vitruvio, una pel·lícula que combina drama social, reflexió filosòfica i una proposta visual molt singular. Moltes gràcies, de veritat, als dos per compartir aquesta estona amb nosaltres, i molta sort amb el projecte. De veritat, us seguirem la pista de ben a prop. El caso Vitruvio, una abraçada.
2: Gràcies.
0: Gràcies. Adéu.

0: La gent el senyala, la gent el critica per tot arreu, però amb ell això li importa un bledo. Sabeu qui és, no? Tothom ho sap. Jo crec que sí. Ell és el nostre estimadíssim Toni Rovira. El Toni Rovira i tu, que avui, atenció, avui és un Toni Rovira especial, perquè fem una connexió des de el Pride, de l'Unicorn Pride, i no ho sé com el trobarem. Jo us aviso. Anem a veure si connectem amb ell, anem a connectar la nostra televisió dels encants, a veure... Toni, que estàs aquí! Toni, què tal? Ai, que no surt. Ai, Toni!
1: Què tal, la llista de la Caixa Tonta? Ara. Soc Antoni Rovira i tu, que estem
0: endavant,
1: amb la caravana de l'amor. Bueno, la caravana de l'amor. La caravana de la felicitat en el Unicornio Sprite. A Roquetes estem.
2: A Roquetes,
1: no, Sergi?
2: A Tortosa, justament al costat de Tortosa, Roquetes.
1: A veure, puja la música perquè vegi. Ahí está. Ahí está. Con el tiburón todos. Ahí está. Ahí está todos. Ahí se la llevó el tiburón. No pare, chique, chique, no pare. Todos arriba. Vamos. Os falta fuerza. Más fuerza, vamos, va. Venga, calidad. Va, Miskiana, va al centro. Miskiana, al centro, vamos. Miskiana. Una super vedette con 4 brillos. Y lo demás al aire libre, Miskiana.
3: Besitos para todos.
1: A ver cómo mueven las cadenas. ¡Woo! De arriba abajo, va. Dadala, va. Todos, va. Va, va. Va, va, va, va, va, va, va. David, estás súper gordito, pero... Ven, a ver cómo te mueves, dile.
4: Hola, ¿qué tal, Caixa Tonta? ¿Cómo esteu? Estem aquí a Roquetes, en l'Unicorn Sprite.
1: Heu tingut sort que us ha parlat en català, perquè sempre parla en castellà. No hi entenc. Va, va, va, va. El Carlos Guant també avui s'ha deixat les robes a casa i va d'Eivissa amb un mocador de molts colors que simbolitza la llibertat i la festa, i aquí ballant amb Miskiana.

0: sigue, no pare, sigue, sigue.
1: No pare, sigue, sigue.
2: Igual. A ver, a ver, a ver, a ver. Dóna més volum. Més volum a la veu. La bruixa Lola. Què fa la bruixa Lola?
3: Hola, què tal? Qué bien lo estamos pasando. A todo el mundo.
2: Té ganes de mossegar. A veure, puja la música. El Henry Méndez, que té que tornar al programa, el tiburón. Hola, hola, hola, hola, Paco.
4: ¿Cómo estamos? Aquí hay un follón que uno lo aclara con este chivantesco gerente chivarrio de coña.
2: Pero, camarero, ¿dónde está lo que lleva?
4: Ah, bueno, luego lo haremos, que hay fideos a la cazuela y pollo a la brasa.
2: Porta els bigotis d'en Salvador Dalí. Qui és aquesta noia tan maca?
5: Hola, jo sóc la Maria Espatec, et volia fer unes preguntetes.
2: A mi unes preguntes per bolet.
5: Perquè, Toni Rovira, normalment entrevistes tu, però avui me toca a mi. És el segon any que participes a l'Unicorn Sprite Ebre.
2: Estem sortint per la xarxa, eh? Per el programa La Caixa Tonta, eh? Ho compartim o no?
5: I tant, que sí, sense problema.
2: Com te dius? Perdona.
5: Jo, Maria Espatec, la de Casa Tarradellas.
2: Maria Espatec, la de Casa Tarradellas. Què vols dir?
5: Pues, com és que aquest any us heu animat a participar una altra vegada i per què és tan important fer-ho?
2: Bé, perquè la diversitat, l'amor, el color, la festa, celebrar la vida, és el que fem cada dia Toni Rovira i tu. I vosaltres aquí, com que ho feu d'una manera propera i entranyable, doncs aquí som nosaltres, per aportar el que puguem. I mira, si t'hi fixes bé, és la carrossa de la diversitat. A on no hi ha edat, a on no hi ha mides, tu tens unes mides extraordinàries, però com pots veure n'hi ha algunes que han perdut ja a la cintura, no?
5: I tant, superimportant.
2: I edats, jo ja sóc gran, ja gent gran.
5: I tant, com ha de ser, com ha de ser.
2: Quina pintat aquesta cara tan guapa?
5: Jo mateixa.
2: Tu mateixa? És pintora?
5: Sí, i tant. Doncs digue'm. Gràcies, Toni, aquestes són les seves superparaules.
2: Molt bé, gràcies. Adéu, guapa. Records a la Casa Tarradellas.
5: Adéu, adéu, que vagi molt bé.
2: Bé,
5: gràcies.
2: A tu. Paqui, demostrem que no hi ha dificultats. La Paqui Salguero aquí està. No te puedes agarrar, pero bueno, tú ahí estás.
6: Yo aquí estoy dándolo todo y...
2: No vas a perder el ritmo ni nada.
6: No voy a perder ni el ritmo ni nada.
2: ¿A qué vienes?
6: Vengo a disfrutar y a pasármelo súper bien como siempre.
2: Más diversidad y color no puede haber.
6: No, esa es la mejor que tenemos.
2: Bueno, això de que és la millor. Mira, mira, mira quina que baixa, les vedets a dalt, homes vestits de vedets. Baixa la música, que estem fent el reportatge. Baixa una mica la música. Què passa, què passa? Però què passa?
6: No passa
2: res. La veig enfadada, aquesta dona. Què et passa, noia?
6: Sergio, yo no. Le he dicho si quiere el abanico.
7: Coses de família.
2: Les coses de família, que som una gran família. I aquí. Charito, pareces la bruja.
8: La bruja Lola.
2: La bruja Lola.
8: Algo de bruja tengo, porque si no fuera bruja, qué mal iríamos.
2: Avui ha volgut imitar l'Alaska i els cabells en punta, com una punky, i pintada com, bueno...
8: Una puerca.
2: A veure si faig un vídeo després i us ensenyo com n'hem pintat, eh? Ai, bueno, amics de la Caixa Tonta, aquí la diversitat, el color, la festa, la llibertat. I nosaltres aquí, com us deia, és una carrossa on no importa ni l'edat ni les mides que té cada un. No busquem només doncs, models que tinguin la talla que es desitja per ser model, sinó que models curvis i de tota edat estan aquí presents. Amics, segueix la festa aquí, la festa d'Unicornius Pride, com he dit aquí, a Roquetes. Abogat, abogat, si veiéssiu l'abogat, va en pandilla. De qui vas?
9: Vaig del més mejor del món mundial!
2: Aquí va, sisplau. En quin personatge t'inspires?
9: M'havia de vestir el Tiquili 4, que al final he fet un mix.
2: És veritat, m'ha enganyat. Ha dit que vindria el Tiquili 4 i he acabat pintat. Bueno... Pintat com un pierrot.
9: No sé de què.
2: Una mica trans, eh?
9: Però bé, no?
2: Xavi Prats, l'abogat, avui va de trans.
9: Destrans total.
2: Trans total. Mare de Déu, mare de Déu. No us imagineu això el que és tota gent aquí mirant-se i això que encara no ha arrencat la carrossa, eh? Estem en línia de sortida. Alguns s'hi van posant totes les carrosses que van arribant, però som l'única que ballem, saltem i que gaudim de la festa. Tu, som... La carrossa més diversa i més divertida, la més original, on hi ha tota mena i tota edat. Com és la vida, que està composada de totes les persones sense entendre diferències. Ara van alçar la

Doncs fins aquí aquesta connexió especial avui del Toni Rovira i tu, des de l'Unicorn Sprite, que ha sigut brutal, Toni, com sempre, i és molt espectacular, eh? Ojalà haver-hi pogut estar, però ens heu traslladat allà amb aquest reportatge. Ens acomiadem d'aquesta secció amb aquest tema que justament parla d'això, no?, de la llibertat i de la diversitat. No hi ha otro amor, de Verónica Romero, juntament amb Ariel Rec. Seguim amb el programa.

0: Doncs avui ens acomiadem amb Sau, perquè molt aviat tindrem nosaltres el Pep Sala, que ens explicarà com està funcionant aquesta gira de Sau en concerts. No us la perdeu. Gràcies al Jordi Mendive, director i creador i responsable de Black Zinc Productions, i l'Ernest Vila, director de Common Films, que amb ells hem parlat del Caso Vitruvio. Com sempre, gràcies també a l'Assumpta Vitòria i la seva secció de la història de la tele. I el racó del Toni Rovira, avui, connexió des de l'Unicom Pride. Gràcies a l'Helena Soldate, que avui l'hem tingut de tècnica, un plaer. I gràcies a tots els nostres oients que ens seguiu cada setmana. Recordeu que ens podeu, us podeu connectar a través de les xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. Allà hi som, YouTube, Instagram... Busqueu-nos, que allà ens trobareu. I res més. Gràcies per escoltar-nos i ens retrobem, si tu vols, la setmana que ve, aquí, a la Caixa Tonta.
1: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

0: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
1: Chekhov és el clàssic que avui ens recomana Natàlia Cerezo.
2: Avui us recomano 24 contes de Chekhov.
1: I Donar-ho tot és la nova novel·la d'en Jordi Boixadors, publicada per La Campana, amb una narrativa molt ben trobada i uns personatges amb una gran dimensió.
3: És un personatge, la manera de pensar d'ell, d'una manera o altra s'ha de justificar. És a dir, és un personatge que no pren les decisions, que pren moltes decisions, però algunes de les decisions que pren, i concretament una que apareix, no sé, cap al primer terç de la novel·la, el marca molt perquè no la pren. I aleshores ell té una recança tota la vida que l'arrossega, no?
1: La poesia de la Clara Centenera, A evitar la llum, publicat per Edicions Tremendes, ens apropa als paisatges de l'Empordà i a la dualitat entre la llum i la foscor.
4: Uneix una, no, tota una estructura. La poesia, per mi almenys, és a vegades certs moments de pausa, certes imatges, certs coses molt concretes, no? Que en determinats moments doncs, necessito com explicar-ho en paraules.
1: I per al final del programa us hem preparat un petit viatge a la vida quotidiana dels romans amb el grup de reconstrucció històrica del Museu de Badalona.
0: I un cop repassat el sumari, entrem en matèria. Posem-nos a escoltar aquesta edició, la 345 de El Calaix, temporada 7, capítol 40. Ah, per cert, tenim un correu electrònic a la vostra disposició per fer qualsevol comentari i suggeriment que ens vulgueu fer. Preneu nota, elcalaix.onalatorre@gmail.com. Us ho repeteixo, elcalaix.onalatorre@gmail.com. El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
1: Avui us recomano 24 contes de Chekhov. Anton Chekhov, escriptor i metge rus, va néixer a la ciutat portuària de Taganrog el 1860. La seva professió, de metge, li va permetre conèixer a fons tots els estaments de la societat de l'època. Conegut també per obres de teatre com L'oncle Vania o L'or dels cirerers, en aquesta selecció de contes, amb una traducció magnífica d'Arnau Barrios, podem trobar professores de la Rússia rural atrapades en una vida de tedi i un passat esplendorós, persones que troben l'amor en poblets de costa un dia rúfol, funcionaris amb una barbeta com un taló de peu, tots tan vius, tan tangibles, que gairebé sembla que puguis anar a fer un cafè amb ells. La mort va trobar Chekhov amb la mateixa elegància que gastava l'escriptor amb les paraules. Allotjat en un balneari alemany per tractar-se la tuberculosi, un dia va dir al seu metge que es moria. El metge va contestar tranquil·litzant-lo, va punxar-li un calmant i va demanar xampany. Chekhov va buidar la copa, va somriure i va dir: «Feia molt de temps que no em bevia de xampany», i llavors es va morir. Encara que només tenia 44 anys, va deixar una obra ingent, d'una desena de volums, entre els quals podem trobar aquest fragment del Monjo Negre. Escolteu la primera al·lucinació de Kobrin, un jove amb deliris de grandesa. Unes ones estremien el sègol. El ventijol del vespre li va passar al lleuger arran del cap descobert. Una estona després hi va haver un altre cop de vent, més fort. El sègol va començar a fer remor i al darrere es va sentir la queixa sorda dels pins. El Kobrin es va aturar, esbaleït. A l'horitzó, com un remolí o una trompa, pujava de terra fins a dalt del cel una mànega alta i negra. Tenia uns contorns vagues, però de seguida es veia que no s'estava quiet, sinó que es movia a una velocitat terrible, que es movia precisament cap aquí, de dret cap al Kobrin, i que, com més s'apropava, més petit i precís es feia. El Kobrin es va llançar cap a una banda, al sègol, per deixar que passés, i tot just després de fer-ho, si voleu saber com continuar, ja ho sabeu, 24 contes de Chekhov a Club Editor.
0: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

Jordi Boixadors és escriptor, traductor literari i músic. Ha publicat diverses novel·les que han rebut l'elogi de la crítica i els lectors, com ara Mentre la neu sigui blanca o L'home que comptava diners. Com a músic, ha publicat diversos àlbums en solitari i és membre fundador de la banda Mala Lletra. També forma part de la companyia de teatre La Pèrfida. Amb poc més de 60 anys, retirat en un poble d'Occitània, el nostre protagonista rep una visita inesperada que desfermarà els records que havia maldat per oblidar. La música, amb en Tomàs, un jove brillant assetjat per les ombres del seu propi cervell, l'amor i la passió amb l'agosarada Eugènia i, sobretot, el fill, a qui mai no ha pogut adreçar-se com a pare. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura amb Mònica Socies.

0: Donar-ho tot és una gran frase i és la novel·la que m'acabo de llegir. He passat per tots els estadis. Estupefacció, posar-me nerviosa, desesperar-me, pensar però què estàs fent, i després, per altra banda, fer aquest viatge, no? I comprendre la maduresa. I quan arribes al final, entens el significat de tot el que ha anat passant al llarg de la novel·la. Tot i que haig de dir que al principi hagués agafat aquest protagonista i li hagués donat tres toms. Però Jordi Boixadors, autor de Donar-ho tot, publicat per La Campana, no ho he fet, eh, Jordi? No ho he fet.
1: Doncs clar, vull dir, podries haver agafat el llibre i estampar-lo contra la paret.
0: No, això no ho faria mai. No ho faria mai, això. Però realment és un llibre que clar, et fa reflexionar de moltíssimes coses i el protagonista et sacseja, no et deixa indiferent.
1: Bé, m'alegro perquè és el que pretenia, de fet, que en general ho pretenc sempre, que els personatges no deixin indiferent. Bé, és un personatge, té la manera de pensar d'ell, d'una manera o altra s'ha de justificar, és a dir, és un personatge que no pren les decisions, que pren moltes decisions, però algunes de les decisions que pren, i concretament una que apareix, no sé, cap al primer terç de la novel·la, el marca molt perquè no la pren. I aleshores ell té una recança tota la vida que l'arrossega. No? No és el remordiment d'haver fet una cosa que després dius això no ho hauria d'haver fet, allò no ho hauria d'haver fet, que també ens passa al llarg de la vida, tant de bo no hagués fet tal cosa. Però és que trobo que la recança encara és pitjor, perquè, ostres, jo hauria d'haver fet una cosa i no l'he fet. I de vegades ens marca tota la vida. I llavors fa que el personatge quedi encadenat a aquella decisió i continua prenent decisions incorrectes perquè ja no troba sortida. I això, evidentment, sé que algunes persones que llegeixen el llibre es posen nervioses. Però jo els animo que continuïn fins al final perquè llavors s'entén tot, com has dit, Mònica. I aprofito per dir que la vaig escriure en primera persona perquè, si no, crec que era molt difícil entendre per què prenia aquestes decisions el personatge. Les que no pren i les que pren.
0: Està molt bé aquest punt de vista, perquè normalment fem les coses és que no ho hauria d'haver fet, però quantes persones al llarg de la vida, quan arriben al final, diuen és que ho hauria d'haver fet i no ho he fet, no sé de què me n'arrepenteixo més. I és cert, eh? Ara és meravellós. Després, haig de dir que és tot un camí de vida, perquè comencem per aquesta joventut i vas intercalant, no?, la part de més jove i la part de més gran, i aquest final, aquesta maduresa, jo l'he trobada d'una bellesa impressionant.
1: Jo he de dir que quan arribava al final tenia moltes ganes d'arribar-hi, perquè pensava és el moment, diguem-ne, que hi hagi llum. De fet, el llibre està partit en tres, bueno, està partit, té tres. Està redactat, es van alternant el present i el passat en forma de records. I en dos àmbits molt diferents, enmig d'una muntanya, el present, aïllat, enmig de boscos al centre de França, i el passat, bàsicament, a Barcelona. I el personatge va evolucionant, perquè, com bé dius, comença més o menys cap allà als 16 anys, 17, i ja fins als 60 llargs, no? I és una repassada general de la seva vida molt marcada per aquesta recança, però que hi ha una llum al final, que jo tenia moltes ganes que arribés. I llavors sí que és veritat que hi arriba el moment que el personatge ja pren decisions encertades. En el moment en què ell ja és prou madur per prendre-les.
0: Anava a dir, arriba un moment a la vida, bueno, no tothom les acaba, hi ha gent que s'ha mort i no n'ha encertat ni una, eh? Però l'evolució natural és que n'aprenguem i al final madurem, que en aquest cas sí que passa. Tu parlaves de tres estadis diferents, tenim com a tres l'estructura del llibre està en tres parts, vertigen, tedi, sí. I llum, aquesta llum al final, no?
1: Sí, és una vida vertiginosa que, de fet, correspon bastant al final de l'adolescència, al principi de la joventut, la primera joventut, que a més, i això ja és una cosa que algunes persones de la meva generació han agraït, perquè jo vaig néixer l'any 58 i això vol dir que el meu primer curs de universitat se li va acudir morir-se el Franco, que ja ho podia haver fet una mica abans, i els que ens vam trobar en aquella edat i en aquell ambient universitari, aquell any concretament, vam viure una mena de revolució de la manera de veure el món. Allò era absolutament meravellós, i a més post-hippie, que ens arribava tot i del maig del 68, que allà ja s'havia acabat i aquí va arribar tot. I aleshores va ser una època bastant turbulenta i es barreja les turbulències personals amb les turbulències de l'entorn. Però, clar, després arriba la vida de la maduresa, que en aquest cas, en aquest personatge, li arriba molt aviat, també com a conseqüència de les decisions no preses. I aleshores entrem en una etapa que per aquest personatge és més tediosa, fins que al final, doncs, madura, triga bastant. Vull dir, clar, cadascú se sap el seu. Hi ha gent que triga més a madurar i gent que triga menys.
0: Triga...
1: No revelaré la meva, no? Perquè no és l'important, l'important és el personatge.
0: Triga i rep, eh? Perquè creu-me que té una capacitat de carar les coses que li venen i els cops, que jo penso, jo aquesta home ha de tenir un temple per dintre, perquè si no, no ho entenc, eh?
1: Potser aquest temple és el que fa que maduri també una cosa amb l'altra.
0: Mira.
1: Madurar es pot madurar en molts sentits. En el cas d'aquest és encaixar i llavors digerir tot el que li passa. I jo crec que acaba... Jo m'atreveixo a dir que s'acaba bé.
0: S'acaba molt bé. Després de tot el que ha patit...
1: Sí, home, sí,
0: clar, el que ha patit... És bonic aquesta també, aquesta reflexió sobre la novel·la. És bonic parlar amb vosaltres, amb els autors, quan fem les entrevistes. Perquè ara penso, tot el que ha patit, però realment això jo penso que li ha fet valorar fins i tot molt més, i a nosaltres com a lectors també, aquest final. Aquest final. Assegureu-me millor.
1: Bueno, és una novel·la que, entre altres coses, parla de la paternitat. I en aquest cas, home, sí, no revelem cap secret, no explico el final, però hi ha una paternitat no exercida. Que
0: ja surt a l'inici,
1: I surt a l'inici, hi ha una paternitat no exercida. I aquest és un tema que sí que... Home, actualment, i a més té molta lògica, es parla molt de maternitat, però de paternitat se'n parla bastant menys, no? I aleshores jo vaig pensar, ostres, què sentiria jo i què faria jo si no

0: Mai. Vull dir que hi ha coses que queden.
1: Sí, algunes són molt fortes, tenen a veure ja, tenen a veure amb malaltia mental. Ell també es veu també bastant al principi de la novel·la que té, forja una gran amistat al voltant de la música, perquè en el llibre es parla molt de música, es parla molt de teatre, també es parla de caminar per la muntanya, i és, són coses que jo faig i que m'agraden, perquè jo m'he dedicat uns quants anys a la música i també sóc actor i a part d'escriptor, i aleshores d'alguna manera les he ficat aquí dintre. I ell, el personatge, fa una amistat molt al principi amb el germà de la seva gran amiga còmplice i mig parella, que no acaba de ser-ho, i llavors té amistat amb el germà, que és una persona que té problemes psiquiàtrics importants, i això doncs té molt d'efecte en la novel·la. Hi ha escenes bastant potents, fortes, que impacten.
0: El Tomàs, l'Eugènia i el Tomàs, els dos
1: Gràcies.
0: germans, sí, que realment... bé, clar, és que aquesta primera part, no?, Vertigen, és la que concentra tot aquest tema de la malaltia mental. Vull dir, ja veieu, eh? Paternitats no exercides, malalties mentals... I això que el títol és donar-ho tot. I
1: Sí.
0: anireu encaixant les peces. Però jo penso que està... Ostres, està molt ben trobat. I ha sabut trobar el to narratiu per mostrar-ho i que el lector ho pugui rebre, no? També és important de quina manera ho escrius. Per llegir-ho, a veure, no és dolç, però sí per llegir-ho bé.
1: M'agrada... Jo em sento molt còmode amb aquest registre. De fet, dels 11 llibres que porto, els que més m'agraden a mi de la manera que escric són de l'any 2000, que costa bastant de trobar, que és Mirades de dona, que eren 8 relats de personatges femenins, i aquest, perquè estan escrits amb un toc a mi que és molt, molt com mirant de reflectir com pensem. En aquest llibre jo vaig intentar, a més, la veritat és que em va influenciar bastant una autora sueca que vaig traduir, vaig tenir la sort de traduir, que és Iyan Berri, escrivint més o menys intentant escriure com pensem, intentant escriure amb el mateix curs del pensament. Jo em sento molt còmode amb aquest registre. També, clar, amb això m'ajudava també a escriure en primera persona, perquè clar, és més fàcil, no?, que si escrius en tercera persona intentar reproduir el curs del pensament. I jo crec que això fa que et sentis una mica còmode, excepte per la gent que em coneix molt, perquè llavors, quan escrius en primera persona, la gent que et coneix molt es pensa que ets tu. Que fotut. Però no és el cas. És una tria d'estil que jo vaig fer específicament per aquest personatge. I la veritat, celebro molt que m'ho diguis.
0: És que és important també saber llegir segons quins temes. No és fàcil escriure-hi. Bé, jo en cap moment et haig de dir que no he pensat. Vull dir, jo t'aprecio molt. Només ens hem vist una vegada, però t'aprecio molt i no he pensat que totes aquestes coses et passessin, eh? Però la vida sorprèn a vegades. No, no,
1: No,
0: jo...
1: sí que al principi hi ha... Mira, al principi hi ha dos personatges. Hi ha dos personatges que estan agafats de la realitat i els he portat a l'extrem, que són precisament l'Eugènia i el Tomàs. Perquè l'Eugènia és una
0: Oh.
1: persona... Jo m'he inspirat en una persona que vaig conèixer moltíssim, amb la que vaig tenir molta amistat, però que tenia unes característiques de persona, diguem-ne, amb molta supèrbia, amb molta... i amb molta prepotència, i el poso en contraposició al personatge del protagonista, que és tot el contrari. Això em donava molt de joc, perquè estic portant dues persones a l'extrem que tenen una relació molt forta, que s'estimen molt, però una és, doncs, d'escolta, trepitjo qui calgui per arribar jo on vull, i l'altra és el contrari, que deixa passar la vida sense prendre decisions. Hi ha un moment en què fins i tot, no desvetllo el final, però hi ha un moment en què el protagonista diu potser m'hauria convingut tenir un palet de supèrbia quan era més jove, que tampoc està de més tenir una miqueta d'autoconfiança. Doncs aquests personatges estan inspirats en la realitat, per això els autors ho fem molt. No? Hi ha algunes anècdotes del principi que les vaig agafar, perquè les he viscut directe o directament, i alguna situació no anecdòtica que també he viscut directament, per això els autors ho fem sempre. No cal escriure en primera persona, perquè ens alimentem de l'entorn que hem viscut.
0: He sigut benevolent, però després de llegir la novel·la i el que m'has dit, penso que, escolta, ho has fet molt bé, eh? Perquè no ho hagués dit, i mira, guaita.
1: Sí, no passa res, no.
0: Hi ha una frase
1: No
0: ara,
1: és la meva
0: Jordi.
1: vida, però hi ha
0: No.
1: cosetes. Digues, digues.
0: Hi ha una frase que m'agrada molt i va molt bé amb aquest fragment, amb aquesta tertúlia que estàvem fent. Dic,

0: hi ha dues menes de persones, les que miren l'escenari i les que hi són a dalt.
1: Sí, mira, un amic de l'època, recordo més el lloc, els records són traïdors, però jo diria que el recordo bé, a la plaça Reial, una nit d'aquelles que has begut una mica, l'any, jo què sé, 79-80, quan jo ja començava a compondre cançons i tal, i ell em va dir, hi ha dues menes de persones. Em va dir aquesta frase. Jo me la vaig quedar perquè després és curiós, perquè ell me la va dir, però ell es va quedar sempre fora de l'escenari. I jo en un moment de la meva vida vaig decidir que volia pujar a l'escenari. He pujat a l'escenari, he tocat en directe, he pujat a l'escenari fent d'autor i he escrit. I pensava, ostres, ell que m'ho va dir, no ho ha fet. I, de fet, una mica el personatge principal de la novel·la, aquest que diem doncs, que deixa que la vida passi, té tocs d'aquest amic meu. Tocs d'aquest amic meu que també, d'alguna manera, vaig agafar. El que passa és que els he portat a l'extrem, els personatges, perquè la novel·la així guanya riquesa.
0: Molt a l'extrem. Si parlem de música, també us identificaré perquè en Jordi Boixadors, ell forma part del Mala Lletra, del grup Mala Lletra. Jo t'he vist en directe, Jordi?
1: M'has vist? A veure si va ser el dia que ho vam fer bé o el dia que ho vam fer
0: bé. Ho vau fer molt bé, la Setmana del Llibre en Català, ho vau fer molt bé.
1: Ah, la Setmana del Llibre en Català. Sí. Bueno, no és el millor concert, que ens faltaven alguns elements, alguns cantants que no van poder venir.
0: Però els que ens esteu escoltant i us agrada molt llegir, recordeu-me la lletra per qui no el conegui, perquè sí, això és...
1: Els Mala Lletra és un grup d'escriptors que també fem música i jo també m'he dedicat a la música i altres potser no els que han dedicat, però i n'hi ha un concretament que és músic, bàsicament, que és el Jordi Campoy,
0: sí, que
1: també escriu. Jo diria que en el seu cas és a l'inrevés, però la majoria som escriptors que toquem. I la veritat ens ho passem molt bé.
0: Vull dir que si els voleu descobrir, xafardegeu que veieu algun concert d'aquests que van fent, sobretot, aneu i disfruteu perquè tindreu música i literatura.
1: Som divertits.
0: Sí. I tornem a agafar el fil de la novel·la perquè, per acabar, m'agradaria... Jo ara diré tres paraules i són tres sentiments que tu hi poses molt d'èmfasi al llarg de la novel·la. La primera és recança.
1: Sí, bé, faig una distinció que potser no és correcta filològicament entre remordiment i recança. Identifico personalment la recança amb no haver fet allò que saps que hauries d'haver fet, que t'hauria convingut i que hauria convingut fins i tot a l'entorn d'haver fet. I què passa després?
0: I va, aquesta paraula va
1: sortir. Aquell pes a darrere.
0: Va sortint. Després tenim la rancúnia.
1: Sí, un... Ostres, un sentiment dels més negatius que hi ha, perquè no et deixa viure tu i pot arribar a fer mal als altres. Sí, jo no sé si parlo tant de rancúnia en aquest cas.
0: No, més de recança.
1: Però... Més de recança, sí.
0: Sí,
1: rancúnia, el personatge no en té gaire.
0: No, el personatge ell mateix no.
1: No en té.
0: Però surt. I després hi ha també, que també surt poquet, però hi és, l'enveja. Són tres conceptes que jo he agafat d'aquí. No?
1: Sí, aquí també hi ha una miqueta d'enveja. Jo crec que, a veure, és molt difícil evitar-la, l'enveja. És com allò que... Aquella persona té molt d'ego, on tenim tots, el que per la qüestió és com el gestionem. I jo crec que les enveges passa una mica el mateix, allò que dius, a veure, un moment, aviam. Estic sent envejós o és que realment estic avaluant les coses tal com són? Jo crec que val la pena fer-se aquesta reflexió. Tampoc és gaire envejós aquest personatge, però potser li hauria convingut tenir una mica d'enveja i aleshores actuar per millorar. Perquè si la converteixes en algo positiu et pot ajudar a tirar endavant. Però vaja, ara m'estic posant una miqueta massa filosòfic.
0: Però escolta'm, que també dona de sí, la novel·la, sí, per posar-s'hi. Jo ahir he agafat un fragment cap al final de la novel·la, però tranquils, no desvetllo res. Diu, la repressió de les emocions és un exercici que m'ha comportat anys d'entrenament. M'ha dut a viure allà on la gent no vol viure i m'ha carregat el cos de drogues de la farmàcia. I tinc perícia. I és que deixar-nos anar és tan important.
1: Sí. Em feia pensar molt en persones del meu entorn. Dèiem això de les drogues de la farmàcia per persones doncs, que hi he conegut que han tingut doncs, problemes de depressions i coses d'aquest tipus que tots en coneixem. I amb episodis personals d'haver-ho passat més bé o més malament i de dir, ostres, a veure com aconsegueixo superar-les, no? I com aconsegueix l'entorn superar-les i quan no se supera. M'he perdut una mica, arran del que deies, però aquesta frase, aquesta és un... Mira, has enganxat un dels meus fragments favorits de la novel·la.
0: N'hi ha molts, eh? Però jo ja t'ho he dit que al final Jordi, o sigui, aquest... Bueno, no al final, al llarg de la novel·la, aquest espai on col·loques, no? El protagonista en la maduresa és preciós.
1: Sí. Aquest és el moment en què jo crec que aquest personatge s'està reconstruint i moltes d'aquestes frases com aquesta que t'ho has dit ara, jo vaig buscar la manera de construir-les des del punt de vista d'estil perquè s'entengués fins al final exactament què volia dir. I amb aquesta, doncs, em sembla que és de les encertades i de les més encertades i això ho he procurat al llarg del llibre perquè s'entengués que el personatge es reconstrueix. Perquè a vegades que jo mateix li hauria fotut 3 calabots. Jo pensava, no. I aleshores, a l'espai de l'actualitat, que és quan ell està dalt de la muntanya, envoltat d'arbres, i de... que esclar, jo em sentia molt còmode perquè a mi m'agrada molt això. Personalment, i això es reflecteix, no? Ja, no es pot evitar. Doncs és un espai, diguem-ne, que jo el volia lluminós perquè s'entengués que ja es reconstrueix.
0: Realment hi ha un joc d'escenaris fantàstic. Jo és una novel·la que us recomano. No hi ha pressa en llegir-la. És com la vida, vas fent camí. He descobert en Jordi Boixadors amb aquesta novel·la. No, soc sincera, sempre soc massa sincera, no hauria de ser, eh? Potser no hauria de ser, però en aquest cas m'ha sorprès i m'ha agradat molt el tractament dels personatges i com aprofundeixes en la humanitat, no? No et quedes en la superfície, vas molt més enllà. I això he trobat preciós.
1: Això és el meu motiu per escriure des de la primera novel·la. En algunes vegades hi he reeixit més que en altres, però sempre, sempre, sempre he procurat anar al fons dels personatges. Jo escric novel·les de personatges. I he escrit un parell de novel·les que s'han considerat novel·la negra perquè, clar, només, actualment només que hi hagi un mort i et fiquen com a novel·la negra. No és una crítica, eh? No és una crítica. Però també, quan he escrit novel·les que després han considerat els editors o he anat al Diana Negra un parell de vegades, vull dir que m'hi han cridat a presentar els llibres, eh? També he procurat que els personatges mai es quedessin a la superfície. I en aquest cas crec que de cap manera s'hi ha quedat. Al contrari.
0: No, Vertigen és absolutament un capítol, una part del llibre de Vertigen absolut i Llum també. Per tant, us deixem aquí. Espero que us hagin entrat ganes de llegir Donar-ho tot, en Jordi Boixadors, recordeu, publicat per La Campana. I gràcies, Jordi, per aquesta estona.
1: Gràcies a vosaltres. Ha sigut un plaer. És una frase que es diu molt, doncs és veritat. Doncs fins a una altra.
2: Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

0: El món reflectit és la conquesta de la calma, de Gaston Bachelard. A redós d'una anèmona, veig ballar les salpes prop de l'escull, com balla la cabellera, de mar endins fins on es deixa morir l'onada. El moviment exigu de les llises, reflectit sobre la sorra, sobre les línies irisades que perfilen la llum d'un matí, de l'aigua clara. Ni els crits ofegats de les gavines ni el tartamudeig incansable de les cigales poden arribar a trencar la calma. Sols les ombres dels pins sobre les roques fan visible el temps. Aquesta és la baldufa de cop, l'única certesa que no estem dins l'esfera del somni.
1: Clara Santanera Ribas és llicenciada en Belles Arts i treballa en els àmbits de la literatura i la mediació cultural. La seva escriptura va més enllà del paper i es complementa amb la dansa, el teatre i el circ. Ha publicat el poemari Migració al magma, d'Edicions Tremendes 2018, i en la seva faceta narradora ha guanyat el Premi de Narració Curta Vent del Port i l'accèssit al Premi El Molí d'en Xec. Evitar la llum és reconèixer la llum i la seva ombra. En aquest poemari, Clara Santanera indaga en la relació entre aquests dos extrems del viatge vital i ho fa amb un treball exhaustiu i delicat de la sinestèsia, connectant les sensacions de claror i foscor amb la paraula i el silenci. El ritme trencadís, a voltes agombolant i a voltes frenètic dels poemes, evoquen també aquesta dansa entre la llum i la foscor, plena de matisos de penombra, que és la vida. El calaix, obre'l i trobaràs cultura, amb Mònica Socies.
2: I de la veu de la Clara Santanera, obrim aquesta entrevista amb d'aquest poemari d'Evitar la llum. I és que ara, clar, jo ara pensava, no vull parlar ara, perquè t'estava escoltant, Clara, benvinguda, i dic, ara no vull dir res, perquè es fa aquest silenci i és tan bonic escoltar-te recitar.
0: Moltes gràcies, Mònica. Hola.
2: Evitar la llum és el poemari que presentem avui d'Edicions Tremendes. Ens acompanya la Clara Santanera Ribas. Clara, és el teu primer poemari?
0: No, és el segon.
2: És el segon. Uh-huh. Has repetit.
0: He repetit, sí.
2: Has repetit. Editorial. Sí, ha repetit editorial, ha repetit gènere. Per què la poesia?
0: Ai, és que la poesia va una mica amb mi, no? Vull dir, qui escriu poesia és una cosa que li acompanya. Llavors, a vegades, així com la narrativa, a vegades requereix com un eix, tota una estructura, la poesia per mi almenys és a vegades certs moments de pausa, certes imatges, certs coses molt concretes, no? Que en determinats moments doncs, necessito com explicar-ho en paraules. No? Llavors, si tens una llibreta, la poesia t'acompanya, diguem-ne. Saps el que vull dir? Ja que la tens...
2: M'encanta. Sí, jo sempre us ho pregunto perquè, com que normalment no és un dels gèneres més estimats, entre cometes, sempre agrada saber el motiu, el per què us hi apropeu i per què, no?, que editorials com Tremendes afortunadament aposten per la poesia. I tu que has fet un gran exercici, perquè a més vas recordant al llarg d'aquest poemari, vas encapçalant algun dels poemes amb cites, tant de poetes d'abans com de poetes molt actuals.
0: Sí, jo crec que els poetes ens llegim molt entre nosaltres, que és absurd negar-ho, no? I evidentment novel·les i tot els gèneres, no? Però entre poetes, no? I més quan estàs, jo crec, involucrada més en un llibre, que ja estàs com agafant, tot va agafant aquesta forma, d'alguna manera encara estàs més doncs dins de l'àmbit poètic en general, llegint més poder, no? Més, encara més immersa, no? Llavors, sí.
2: Trobareu cites de poetes més que ja no ens acompanyen i d'altres que són molt actuals, o sigui que agafeu també aquest fil de la Clara Santanera per descobrir noves lectures. I l'estructura m'ha resultat fantàstic, perquè tu has recitat el segon poema, perquè n'hi ha un que marca tot aquest poemari.
0: Sí, de fet, el nom li ve d'aquest poema. Era un poema que és Evitar la llum, no? I com que, bueno, és un poema que no m'acaba de resultar del tot afí a la resta, era un poema descartable, però m'interessava molt, alguna cosa del poema era allò que m'interessava molt, no? I la manera que vaig decidir que aparegués era amb aquesta una mica metàfora del que es veu i del que no, que té a veure, evidentment, amb la llum. Llavors, hi ha aquestes frases, no?, que estan més velades i aquestes frases que estan més il·luminades, diguem-ne, més llegibles, que permeten doncs, donar una mica aquest peu de pàgina als capítols, no?, com encapçalar els capítols.
2: És molt bonic, ja ho anireu descobrint, perquè, a més, tot va entrellaçat. Llums i ombres, trobar l'equilibri, però més aviat és un poemari positiu.
0: T'ho sembla? Me n'alegro.
2: A mi sí. Home, té moments, perquè evidentment la vida és això, són llums i ombres. Mm. Però jo més aviat et dic que m'ha arribat molt, hi ha poemes que tenen molta força, molta energia. Mm. Ara te'n diria un, perquè n'hi ha un, que és el Dos cavalls, potser, és? Aquesta energia, aquesta força desbocada. No sé, ha arribat aquesta intuïció.
0: També hi ha un treball, no en tots, perquè bueno, hi ha un treball bastant rítmic, quan la poesia ja ho té, a vegades segons el gènere poètic, no? Però i aquesta cosa rítmica, clar, dona molta força.
2: I després n'hi ha que els de metals he trobat molt passionals.
0: Sí, n'hi ha de passionals.
2: N'hi ha de passionals, vull dir que trobareu aquí de tot. Però quan tu tries la llum, aquest equilibri de llums i ombres, i ara m'ha sobtat molt perquè m'has dit, tu creus, tu l'has trobat positiu? I ara he pensat, potser no ho era de positiu. Com va néixer?
0: És molt interessant que m'ho diguis, perquè quan fas la selecció, de la tria de l'ordre, que és molt complicada, al final és el que et dona més l'estructura narrativa. No, a mi em va ajudar com a donar-li una estructura narrativa. I al final els més positius, potser els més passionals, no? Aquesta cosa més, més poder de llum, estan més cap al principi i arriba un punt que ja costa trobar-la. Però se'n va cap a un lloc que no acaba de ser fosc ni trist, simplement cap a un altre sentiment. No?
2: Catastròfic del tot no és. N'he llegit de molt catastròfics. El teu no, Clara.
0: No és catastròfic, no.
2: Però certament hi ha etapes a la vida. Jo n'hi ha un que penso que et dona una imatge preciosa, que a mesura que el vas llegint, el vas veient, diu un camí de lluernes en vaivé, així, invisible en la nit, l'hipnòtic raig de llum sobre el mar, esquitxos de plasma, el cormorà, les ales obertes. En qualsevol moment baixarà en picat, trencarà amb mil bocins el mirall de l'aigua. És d'una imatge tan preciosa.
0: Sí, és bonic això que ho diguis, perquè si té aquest punt paisatgístic, no? I com realment un paisatge et pot inquietar o et pot transmetre, no? Certes emocions i els elements del paisatge, no? Segons com estan narrats, no? Aquest cormorà pot anar cap a un lloc o cap a un lloc, ostres, no? Que trencarà el mirall de l'aigua, no? Ja passarà alguna cosa, no?
2: És molt bonic. L'Empordà és molt present, evidentment, és el teu territori.
0: Exacte, sí. Està molt present.
2: Com t'inspires?
0: Doncs, difícil dir, però, bueno, primer ja requereix com calma, no? Jo gran part dels poemes al final els vaig escriure en èpoques més d'estiu, no? En aquest estat on hi ha aquella calma, no? Treballis o no, vull dir, aquella cosa de no que està l'ambient, no? I llavors a mi m'agrada molt realment estar en espais determinats o bé en espais itinerants, poder viatjant, poder davant d'un espai natural, per això hi ha molt de paisatge, perquè realment molts poemes surten mirant una imatge, no?, d'un espai i intentant doncs, descriure a través del meu filtre això que estic veient. No?
2: Quan surt al carrer el poemari, Clara, quina sensació tens? Com creus que serà acollit? Fa por? Fa pànic? Fa il·lusió?
0: Ostres, fa molta il·lusió, sí. Fa molta il·lusió. És curiós, perquè la feina de l'escriptor, que això suposo que els novel·listes, mare meva, és molt solitari. Vull dir, tu estàs realment en la teva bombolla, no? I hi ha altres arts en general, que abans de parir, diguem-ne, hi ha com més gent que veu, que escolta, que tal, hi ha com més feedback, no? Però l'escriptura té un punt realment solitari, que quan surt a la llum no ho ha vist gaire gent. Per sort tinc alguns amics poetes i gent del món de les lletres i així, i bons amics doncs, que s'han pogut també llegir algunes coses, no? També és bonic perquè tu dones a llegir, a vegades, doncs, per sort, no? Rebre comentaris, rebre feedbacks, coses que t'ajuden a millorar, no? I llavors, doncs, moltíssima il·lusió, perquè té aquesta cosa, doncs, de donar una part molt íntima de tu. Però el bo del llibre és que, tot i que ho donguis al món, segueix sent molt íntim, perquè tothom té el seu moment de soledat llegint el llibre, que fa que sigui una exposició, però una exposició dins un lloc molt íntim, no? Dins un espai íntim.
2: Aquests petits bombonets que jo recomano que llegiu d'aquest Evitar la llum, jo no puc no recitar-ne un dels que més m'han agradat. Clar, són del principi, però tranquils, ja us he dit que no és cap drama. N'hi ha un que m'encanta. Diu, fes teu aquest incendi, et vaig dir. Amb la meva pell no n'hi ha prou per assadollar totes les flames. Visca la passió.
0: Visca la passió. Escolteu. Sí, sí, sí.
2: La vida no és sempre de color de rosa, Clara, però que bonic agafar la part positiva.
0: Sí, i tant. No, i és que bonic també la pluralitat de sentiments, no? Que tots siguin benvinguts, és una cosa... Sí, és l'únic, la passió ha de ser. I, és que la poesia és molt passionant, vull dir que és aquella cosa. No poder descriure la passió en paraules, mare meva, no té preu.
2: No? Bueno, jo aquest me'l guardo i me l'emmarco perquè m'ha agradat molt. Aquest és per compartir. Clara, no sé si vols afegir alguna coseta més.
0: No. Convidar molt la gent a llegir poesia, no? Perquè a vegades sí que és un gènere... Bueno, és un petitó, no? A vegades, no? Els poetes ens trobem que els recitals hi ha a vegades poqueta gent, o és una cosa molt íntima sempre, i la poesia té aquesta cosa que lliga molt bé amb totes les altres disciplines literàries, perquè dona, una mirada, no?, envers les coses, o una profunditat a vegades, és molt interessant, no? Llavors, encara que t'agradi les ciències, encara que t'agradi l'àmbit social, la poesia... Bueno, la poesia sempre és, és interessant que acompanyi, no? Crec que dona una mirada bonica a les coses, una mirada especial, una mirada profunda, sí.
2: Una mirada profunda perquè en pocs versos els poetes sou capaços de ficar-hi, de fer-hi encabir tot un món. I això és magnífic. Per molts anys de poesia, Clara.
0: Per molts anys de poesia, que així sigui. Per mi, per tots els poetes.
2: I que et puguem tornar a llegir.
0: Exacte, moltes gràcies, Mònica. Tant de bo, tant de bo, tant de bo.
1: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

0: El Calaix, obre'l i trobaràs cultura. Amb Mònica Socies.
1: El Festival Tarracó Viva ha assolit una vegada més un gran èxit de visites i participació. Entrades esgotades, cues per assistir als actes i tots els espais de la ciutat plens de vida. Passejant per Tarragona, aquests dies podies trobar gladiadors, plebs romana o algun emperador envoltat de soldats. La ciutat s'ha transformat novament en un espai de divulgació i recreació històrica que ha fet les delícies de milers de persones. Nosaltres també l'hem volgut gaudir i avui us compartirem tot el que hem après i viscut. La primera parada la compartim amb el grup de reconstrucció històrica nascut al Museu de Badalona, que és qui els hi facilita tot el material que utilitzen i que compta amb l'assessorament i la coordinació de l'arqueòloga Clara Font. Un grup de reconstrucció que forma part de l'associació El Círcul de Badalona, associació emblemàtica de la ciutat. Ells han recreat al Camp de Mart la vida quotidiana dels romans, amb espais com la Tabernae, professions com el Piscator i el món més ocult amb la Segana. Escoltem-los. Ens endinsarem ara en una Tabernae, les tavernes romanes, les tavernes d'aquella època, i ho fem amb la Paquita Hernández, que està al capdavant i ens explicarà una miqueta com funcionaven, qui venia, què es venia. Gràcies, sobretot, perquè...
2: No hi ha res.
1: Us he provat el temps una estona.
2: Tranquil·la. Nosaltres estem en una taverna, però podia ser pues un termopòlio, una caupona, una popina, que eren les botigues de menjar. El Thermopolion era on la gent passava, comprava el seu menjar calent i se'l duien a casa. La popina podien seure en una taula i menjar-se-la allà o quedar-se a dormir, que també es podia fer. I la caupona pues, també era per menjar. Llavors, el menjar era molt simple, era pràcticament igual que ara. Uns cigrons amb verdures, un formatge amb paioli o unes verdures com per amanir. O sigui, era el mateix, no? No hem canviat gaire. Les coses que funcionen bé duren molts anys i això passa igual, no? Qui no s'ha pres als nens al matí un got de llet amb cereals? Pues ells feien el mateix.
1: I això que ens sembla que no pugui ser, eh?
2: Pues sí. Els feien les farinetes aquestes, que eren el pols, amb aigua i farina. De vegades li posaven cansalada o li posaven fruits secs, però feien això. Qui tenia més possibles li posava llet, qui no, pues amb aigua. I això era, diguéssim, a l'esmorzar. A mig matí pues s'anaven a treballar i es portaven pues la fruita, formatge, un tros de pa, fruits secs, perquè això pues
1: donava energia
2: i es posaven una mica en forma, no? Sí, llavors a la nit o a la tarda quan passaven cap a casa seva, passaven per la Thermopolio i es compraven el menjar calent. El menjar que estaven en unes, com en una tina de fang, que era que aguantava molt la calor i amb el menjar calent s'anaven a casa a menjar o es quedaven allà, agafaven un platet, menjaven i tornaven al plat.
1: Clar, s'entén que tothom, això no ho podia fer, no? Quines classes socials eren les que venien?
2: Bueno, pues eren la gent del camp, la gent que treballava, la gent pues que tenia un cert nivell, clar, igual que ara. No hem canviat tant, eh?
1: No. Fa molts dies que diem, des de l'època romana, que
2: no hem canviat tant. Llavors la gent que tenia les grans mansions, les cases, pues tenien cuina pròpia. Però les insulares, que eren molt petites, que potser només tenia una habitació, no tenien espai per fer-se una... per cuinar. I de vegades, en molts llocs estava prohibit fer foc dintre de les cases i de les insulares, perquè era un perill per al foc.
1: Clara, també entenem una miqueta, no?, aquest servei que feien tots aquests espais culinaris romans, sí, que ens has explicat. Tenen molt més sentit, fins i tot, que ara, perquè ara podem cuinar a casa.
2: Clar, Molta gent quan ve i els expliques, la gent passava i compraven el seu menjar, els el portaven fet, la gent es queda una mica així com dient, ostres, si això ho fem ara també. Sí. I passant al matí anem amb el cafè i venim de treballar i passem a comprar un plat de genties cuinades o carn, i pues és el mateix.
3: Nosaltres ho fem perquè no tenim temps i ells ho feien perquè no tenien cuina.
2: No tenien cuina i, a més, clar, era més còmode. Si volien menjar calent, pues tenien que passar. A més, també els agradava molt socialitzar. Llavors era una manera, pues, també, no?, de que si anaven amb una popina i podien menjar sentats a taula i fer pues, una xerrada, i, pues, també podien fer-lo. De vegades podien fins i tot jugar a jocs de taula. I era una manera, pues, també, com ara, et trobes al bar, amb els amics, fas una cervesa, pues, els feia un vi.
3: Doncs jo us deixaré i me'n vaig amb la Paquita perquè veig moltes coses cuinant-se, veig unes fruites fantàstiques i formatge, que a mi m'encanta.
2: Sí.
3: Sí, que per una estona
2: molt
3: estarem
2: bé.
3: En una cuina, en una tabernae romana. Doncs
2: pues aquí estarem.
3: Gràcies.
2: De res.
3: I de les tabernes, ens n'anem al Piscator, al pescador. I ens acompanya l'Álvaro Banderas per explicar-nos una miqueta perquè tenim aquí, però que jo penso, si diem que no s'ha canviat massa, és que no s'ha canviat massa, perquè el material que veig aquí, Álvaro, és una miqueta com el que utilitzem actualment.
4: És pràcticament, bueno, són pràcticament les mateixes tècniques que es fan servir avui dia, el que passa és que el material és molt diferent. El material nostre és més natural que no pas el que són plàstics o el que sigui. Per exemple, tenim les canyes de pescar que ja es feien servir amb una canya de riu, vale, que es ficava una miqueta amb humitat perquè sigui més flexible, un cordill, vale, de llim, un plom per fer de pes, un ham i un suro per fer de boia. Vale? És pràcticament això. És totalment igual, el que passa és que no hi ha carretes, és tot amb força i amb molta més manya i paciència.
3: Manya, paciència i temps, eh?
4: I temps, i tant. Però no és l'única tècnica que tenim. Per exemple, fem servir les xarxes de pesca. ¿Vale? És totalment igual i la tècnica de fer-les manualment és la mateixa. Però el que passa és que nosaltres teníem més temps a l'època romana per fer-les. ¿Vale? Però la tècnica és la mateixa. És una pesca més massiva, que no pas la canya. El que passa és que a l'època romana la pesca massiva no es pagava gaire bé perquè el peix no era de molta qualitat i no era fresc. La canya, per exemple, no danya tant el peix, aleshores sí que es pagava molt més.
3: També, clar, és que algunes diferències hi havia d'haver, sobretot els materials naturals i les canyes. Les canyes, evidentment, no són iguals i penso, clar, eren uns artistes, perquè no deixa... Per mi, els meus ulls ara mateix, veient aquí tota la parada que teniu, eren uns artistes i s'ho havien de fer tot ell.
4: A més que aprofitaven tot. Tot de la natura, les canyes, el fil... Òbviament els sams li demanaven a un ferrer perquè no tenien, no podien fer-les com a tal, ¿vale? Però, per exemple, l'espart, ¿vale?, que ho manufacturaven amb el funicularius, nosaltres l'utilitzàvem per fer, per exemple, trampes, com la nansa. Que la nansa, avui dia, sí que s'utilitza. S'utilitza tal qual, és el mateix. Ja després de 2000 i pico d'anys que han passat, encara és el mateix. Algunes són de metall, però l'espart encara es fa servir.
3: Per tant, en algunes coses sí que hem evolucionat, especialment en materials. Bé, evolucionat o potser no, perquè el plàstic no és massa reciclable i les canyes sí.
4: Potser és molt millor com ho fèiem els romans, perquè ho aprofitaven tot i era més orgànic. I no contaminava tant, la veritat.
3: Exacte, reciclava sol. Jo penso que podríem fer una crida, ja que si heu de passar temps. Mira, si tinguéssiu el material... Seria una bona opció de reciclatge. Álvaro, qui consumia peix a l'època?
4: Pues pràcticament tots. Era una economia, sobretot en les costes, ¿vale?, en les costes tant sigui Mediterrani o sigui Atlàntic, pràcticament tota la població consumia peix. Era assequible, era barat. Nosaltres el veníem, els pescadors, per exemple, venien els peixos i eren barats, sobretot en la pesca a rastre. El que passa és que havia els peixos com la tonyina, per exemple, que eren molt més cars. Hi ha una cosa també que es diu el garum.
3: Sí, ¿vale? Exacte.
4: Exacte, que és com un condiment del menjar, perquè el menjar romà, la veritat és que no era tan... No era molt més soso del que tenim ara, no hi ha tantes espècies com tenim, i havien de condimentar d'alguna forma. Hi ha grans quantitats de fàbriques de garum que es paga molt bé, perquè es fa amb tripes de peix, ¿vale?, i era el top de l'època romana, La veritat és que no ho sé, perquè olora molt fort i sap molt fort, però bueno, era el que agradava, el que agradava realment i, bueno, tothom tenia accés al peix.
3: Jo haig de dir que avui he tastat el garum i, mare meva...
4: Bo, veritat?
3: No sé si sobreviuria a l'època romana, jo.
4: Bueno, són gustos diferents, al final estaven més preparats.
3: Sí, tenien les papil·les gustatives més preparades que les nostres.
4: Potser un ketchup a ell no s'hi agradaven.
3: Oh, que pobra gent, no els hi donaríem, els mataríem amb el ketchup. No. Moltíssimes gràcies, de veritat, feu una gran tasca i per apropar-ho sobretot a aquesta divulgació que feu. Gràcies, Albert.
4: Moltes gràcies.
3: També hem de parlar de la religió, perquè estem acostumats als déus, però també hi havia una part més oculta en aquesta Roma antiga. I avui estic amb Sagana, perquè ella, jo li he demanat concretament un conjur per l'abundància. Però si heu de fer alguna revenja, té molt de material fantàstic i meravellós que us pot ajudar. Escolta'm, si tenim algun enemic, com ho podríem fer? Perquè veig que tens unes tauletes aquí.
5: Mira, l'idea és fer una taula de fessioni, val? Què són? Són unes tauletes que es fan, s'han de fer 20x30, es poden fer en diferents materials, el plom, el fam, en papir o el que sigui. I l'important és que escrivim molt clarament el que volem. Vale? Primer, a qui dirigim aquest malefici? Val? A la persona amb el nom complet, mal nom i el nom de la mare si també. Els déus o els espíritus que volem fer-lo. Val? I després el conjunt que volem, del malefici que volem. Una vegada que ho tenim, què hem de fer amb aquesta tauleta? La pleguem, la lliguem o la clavem un clau. I la hem d'amagar o bé en l'esquerda d'una casa, de la casa d'aquesta persona, o bé en una tomba. Si és una tomba d'un nen o d'una mom violenta, molt que millor. També a l'aigua. L'aigua de les termes també va molt bé. Val? Si no es descobreixen aquestes tauletes, funcionarà de meravella. Segur que s'acompleix.
3: Escolta, i tenim aquí un ninotet de cera lligat amb un fil vermell. Això ho volem saber.
5: Mira, aquest és el meu home i no vull que se m'escapi. Llavors, què he fet? He fet uns lligaments, uns nusos, val? I l'he lligat amb ell. I aquí l'he tinc jo, que no se m'escapa. El dia que no vulgui, la deslligarem i ja veurem, podem tançar-la després amb una inscripció al foc i es podran complir la nostra desig que hem fet en l'inscripció.
3: Escolta'm, la Sagana, es treballàveu molt amb tot això, perquè veig que teniu molt de material.
5: Exactament, però també hem fet. La màgia en el nostre món romà és una manera de comunicar-nos amb els déus. Ho podem comunicar d'una forma oficial, que ho fan els sacerdots, amb veu alta, suplicant als déus, o podem fer-la també d'una manera més il·lícita, que és la manera de fer que fan els fetillers, que és amb veu baixa, que llavors no supliquem, sinó demanem, que serien tot aquest tema més de conjunt. Però també podem fer endivinacions.
3: Però ara, quan pengem, quan tanquem el micro, ens hi posem de veres.
5: Exactament, i així serà. Aquí no es pot saber tot.
3: Ai, Sagana, moltes gràcies.
5: A vosaltres, que vagi molt bé. I aquí estic, si voleu qualsevol cosa.
3: Sí, jo no marxo, tanquem micro, no?
5: Perfecte.
0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. És hora de tancar El Calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
1: I aquí ja fent l'escalfament per entrenar la nostra creativitat una setmana més amb la creativa empordanesa que ens acompanya setmana a setmana, la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
2: Hola, Cristina. Com vas?
1: Ai, molt bé. Avui anirem de maniquís.
2: Avui sí. Avui, i tot això ve perquè vull posar una cançó, eh? No t'ho perdis,
1: tot
2: eh?
1: Tot ve per una cançó?
2: Tot ve per una cançó que m'agrada molt, eh? Dic, és que haig de buscar com posar-la. Doncs ja està, he fet un tema.
1: Per tant, una cançó ha inspirat tot un programa de ràdio, eh?
2: Bé, i també perquè ja posats a parlar de maniquís, doncs, com que jo em distrec molt, ja aquestes alçades de la pel·lícula. De la pel·lícula, ja jo crec que ja ha quedat entès.
1: Que bona.
2: Doncs, què em passa? Que quan vaig a mirar doncs, els aparadors, em fixo molt, a part de que m'agrada molt tot el tema d'aparadors, el màrqueting i tot això que sempre hem parlat, i a vegades em passa que miro algun maniquí que em crida l'atenció i no em fixo en la roba que porta, miro l'expressió i penso, ai, si tingués vida, no? Què faria? Què no sé què? Què deu estar aquí avorrit pel plantat?
1: I et muntes la pel·lícula,
2: tu,
1: després.
2: Jo munto la pel·lícula, sí. I això, poca feina, ja t'ho diré, eh? Poca... Però també és una manera de... Doncs de trobar una calma mental, eh?
1: Vull dir que és un exercici. Mirar maniquís, eh? No la roba, que després ens entra la compradora compulsiva que tenim a dintre. No, anem a mirar els maniquís.
2: Però tu no t'has distret mai amb un maniquí?
1: Sí, te'ls mires.
2: Però allò de mirar una mica més enllà, mirar-li la cara, mirar, ai, per què té aquesta posició, o per què aquesta expressió...
1: Jo saps què em pregunto a vegades?
2: Què?
1: Si fos una persona real, s'aguantaria dreta? Perquè vaig descobrir que la Barbie no.
2: No, clar, té el suport aquell, per suportar els talons així.
1: No, però que per les proporcions que té la Barbie, si fos una noia real, no es podria mantenir de peu. Per la cintureta que té, el com està formada...
2: O sigui, amb peus rectes, però si es podria mantenir amb un peu davant de l'altre.
1: Que no tindria equilibri, que està massa desproporcionada.
2: Vale, és igual.
1: I els maniquís, doncs, també són enganyosos. Dius, sí. Que maco aquest vestit, i te'n vas tu a provar-lo i dius, oi, què ha passat?
2: Els maniquís i els miralls, Cristina, són enganyosos.
1: Sí. Ja en fiquen alguns també que et veus millor quan arribes a casa, dius també què ha passat.
2: Doncs jo tinc un mirall que té un punt d'inclinació.
1: Aquest és el que tinc a casa.
2: I aquest és una
1: meravella.
2: Ara després vas amb un altre que no té inclinació, dius, catxis, què ha passat aquí? No és el mateix. Bé, és igual. Vas, anem als maniquís. Doncs tot això ens porta la cançó. I la cançó és de la pel·lícula Maniquí de l'any 1987. No sé si l'has vist, aquesta pel·lícula.
1: No?
2: Ai, doncs mira, és vintage, és una pel·li vintage, però està bé, és entretinguda. I mira, i tot comença, ara aquí és on també la màgia que ens agrada a nosaltres.
1: Sí.
2: Doncs bé, amb un encanteri que li fan fa molts i molts anys amb una dona egípcia, que es va reencarnar amb un maniquí.
1: Ai!
2: Sí, i resulta que aquest maniquí va anar a parar en unes galeries de moda. No? I el noi encarregat de tot el tema dels aparadors i tot el tema de les galeries d'allà, doncs era i del magatzem, no? Doncs aquest home es veu que tenia un do, o no sabem si és que el maniquí tenia una connexió especial amb aquest home, però era l'única persona que podia veure de nit com aquest maniquí tenia vida. I aquesta dona egípcia agafava vida i intentava fer vida normal, i clar, si era l'aparador, doncs a la que es feia fosc, es començava a moure, creia que tot m'al·lucinava. No, i deia, uau, què està passant aquí? Doncs es van fer amiguis, i més que amics.
1: Ai! Anava a dir, clar. No facis spoiler, però clar, si fa 40 anys que està feta, t'espoiler poc,
2: sí,
1: no?
2: Sí, spoiler, poca cosa, eh? Però bueno, tu encara la pots veure. Doncs bé, que s'enamoren, i tenen aventures, i passen coses.
1: De nit, sempre de nit, no?
2: Sempre de nit. I això, i que vull posar la cançó ja.
1: Va, que ja,
2: va,
1: que la posa-la.
2: Va, posa-la.
1: Ja, callem.

0: Boníssima cançó de Starship, aquest Nothing's Gonna Stop Us Now. Per tant, res ens pot aturar ara mateix a nosaltres, eh?
1: Res de res. I clar, és que aquesta cançó també a mi em porta... Tu imagina, el 80... Jo tenia 16 anys. I clar, és d'aquella edat. I jo recordo perfectament anar passejant per un carrer. Era l'època que jugava a escacs. I anava amb el meu equip i passejar pel carrer, entrar en una botiga i allò que sona aquesta cançó.
0: Sí.
1: I no sé per què en aquell moment em va quedar... gravada.
0: No, no, li hauríeu d'haver vist la cara a la Roser.
1: I és que m'emociona molt, i per això dic que és una de les meves cançons de la meva vida. Un dia faré la banda sonora.
0: Home, això està molt xulo, de la teva vida.
1: De la meva vida, des de les festetes dels escacs, una cosa i l'altra.
0: Aquesta ja ha de sortir un altre cop, eh? La reservem.
1: Sí.
0: No, no, és que no li heu vist la cara, però l'estava escoltant, ballant, amb un somriure d'orella a orella. Vinga, doncs la música, el que dèiem, important, eh?
1: Importantíssim. Doncs mira, ara t'explico la història de què, per què ens van inspirar la pel·lícula que hem dit Maniquí.
0: Sí.
1: Doncs la història ve, és de veritat, la història, ja veuràs que és surrealista, però va passar de veritat. I això va ser al voltant del 1930 i el creador de nines, a veure ara com ho pronuncio això, el Lester Gaba, això com s'ha de dir realment? No ho sabem, no? Jo literal ho pronuncio.
0: Molt bé.
1: Doncs va crear un maniquí, una maniquí hiperreal. I era per als operadors uns grans magatzems de luxe a Nova York. I la gent quan veia aquest maniquí es pensaven que era una model humana. O sigui, era tan
0: realista.
1: Tan, exacte, que es pensaven que era de veritat. I sempre la feia lluir, a més, amb les millors vestits, les millors joies, no? És com que tenien tot d'aparadors i tot de maniquís, però aquell maniquí era l'estrella. I bé, aquest home la cuidava tant en aquest maniquí i li va agafar tant de carinyo que la va batejar i es deia la Cíntia.
0: La Cíntia.
1: La Cíntia. Doncs a les altres maniquís no tenien nom ni res, però la Cíntia sí. I com que ja s'anava cada cop doncs, agafant més connexió amb aquesta maniquí, va fer un pas més enllà i la va treure de l'operador. Però clar, aquesta no tenia vida. Lo de la vida va ser la pel·lícula, eh? Perquè es va inspirar en això. Doncs ella agafava la maniquí i se l'emportava com de parella a esdeveniments.
0: Oh.
1: I portava la Cíntia en braços, o la portava de bracet, però clar, la Cíntia no es movia. Doncs anaven a tots els actes que els ho convidaven. I bé, tenia una obsessió amb ella. De fet, feia com vida normal, eh? Clar, tot això va crear un espectacle... que cada cop que ella apareixia en una festa de moda amb la Cíntia, doncs és com que tothom anava a saludar.
0: Era el moment, no?
1: Tothom volia saber alguna cosa i anar a comprovar que realment no fos de veritat, no? Doncs mira fins a on va arribar el boom de la Cíntia, que fins i tot va tenir patrocinadors. O sigui, marques com Tiffany's, Cartier, marques de luxe, els hi deixaven les joies. O sigui, era la musa. Per poder posar tot això.
0: Carai, eh? Doncs...
1: Sí, sí, el que és una maniquí que va arribar més enllà. Però què va passar? Què va passar? Doncs que en Lester, clar, feia vida normal amb ella i un dia doncs, la tenia en una cadira sentada i pel que sigui va fer un mal moviment i va caure i es va trencar mil pedaços.
0: I adéu, Cíntia.
1: I adéu, Cíntia.
0: Pobre sí. Cíntia.
1: Sí. Sí, sí. I d'aquí ve la inspiració de la peli.
0: Molt bé.
1: Que li van donar vida.
0: La van fer renéixer, no?
1: La Cíntia, sí, sí. Doncs mira, d'on ve la paraula maniquí?
0: Maniquí, clar.
1: Maniquí. Ve del flamenc. Maniquí, que vol dir home petit.
0: Ah? Potser eren més petits abans els maniquís.
1: Sí, sí. Perquè si anem a mirar l'origen del primer maniquí, de la història, que no té res a veure amb la moda, això va néixer al Palau d'un Faraó i va ser l'arqueòleg Carter que va descobrir la tomba de Tutankamon que hi va trobar un tors petit de fusta policromada amb la cara del faraó i no devia ser gaire gran en Tutankamon perquè eren de mides reals i ho van fer, i van descobrir que havia, o sigui, tenia aquest tors perquè en aquell moment bé, no es podien tocar, el Tutankamon no el podia tocar ningú, no? Doncs el que van fer és fer-li com una rèplica perquè així els sastres doncs, fessin els vestits i tot en la rèplica. I d'aquí va venir doncs, la idea del maniquí.
0: Del maniquí.
1: Què et sembla?
0: Doncs mira, pensament lateral també, eh? I al
1: també,
0: final com tot això ha evolucionat fins a dia d'avui.
1: Clar, és, home, no el podem tocar, doncs hem de buscar la manera. Doncs en aquell moment el que tenien a mà era això, doncs era fer-los-hi la rèplica. Doncs, i al final és la còpia del cos, eh? El maniquí. I què més? Segles més tard, van aparèixer les poupées de moda, que són les nines de moda franceses, i aquestes també eren figures petites, i el que feien és que hi posaven les últimes tendències en roba i les enviaven a les grans ciutats perquè vegin quina moda hi havia a París.
0: Ah, és el catàleg del moment, però en format real,
1: això
0: no?
1: Això mateix, era el màrqueting del moment, era el catàleg, però amb petites nines, i llavors els enviaven doncs, a Londres, a Roma, a París...
0: No és una mala cosa, eh?
1: No, però clar, no és pas un màrqueting econòmic, eh?
0: No, econòmic no.
1: No, perquè si n'has de fer, no sé, quants vestits tenien una col·lecció en aquell moment, però clar, n'has de fer moltes.
0: Però veus real, veus com cau la roba, quina textura té, no? Que ara ho veus per internet i dius, ai, mira que maco aquell vestit, i t'arriba i la tela no és el que t'esperaves.
1: No és el que és.
0: Aquestes coses passen, eh?
1: Ah, sí, avui en dia ja no és el que era, això,
0: no,
1: eh?
0: No.
1: I mira, el gran salt va arribar quan van fer el primer maniquí de cos sencer pels aparadors. I això va ser a París, com no? La ciutat de la moda, a finals del segle XIX. Al principi eren de cera i fusta, molt pesats i cars també, però funcionaven perquè, clar, va ser la manera en què la gent s'aturava els aparadors i veien la roba posada, perquè al final el que volem és veure la roba posada, perquè en un catàleg, com una foto, està bé, però si tu pots veure...
0: Com queda posat d'esquena... Sí, sí.
1: Això mateix, doncs és el que volem, no? Doncs el maniquí va sortir una mica d'aquesta necessitat, també, i va anar canviant, perquè això, segons l'època, el moment, no? Perquè després de la Primera Guerra Mundial, doncs, moltes cases de moda van començar a reduir els pressupostos per no tenir tanta despesa, i què van fer? Van començar a treure braços i cames als maniquís.
0: No fa falta!
1: No, menys despesa, doncs anem reduint maniquí, i llavors et quedes amb el tors. I el tors també va funcionar. També és una manera que funciona per...
0: A l'hora de dissenyar, sobretot, són aquest tipus de maniquís,
1: sí,
0: els que
1: sí,
0: no tenen braços ni cames.
1: I per joies, per exemple, també es fan servir més el tors, no? Que no cal tenir, a menys que siguin braçalets, però si en principi per collarets no cal tenir res. I un cop es va inventar el maniquí de tors i el de cos sencer, què falta?
0: Què falta?
1: Ens falta moviment.
0: Ai, o sigui, clar.
1: I d'aquí va sortir l'ofici de model. I això va venir també a París, el dissenyador...
0: Com no?
1: Mira, no diré el nom, Cristina, perquè no... Però és igual. El dissenyador d'aquell moment, que era molt ben considerat a París, li va demanar a una venedora de la seva casa de moda que s'hi podia passejar amb els xals que tenia que havia estat dissenyant. I li va agradar tant com ho feia aquella noia que li va començar a posar faldilles, vestits...
0: Pur
1: i de
0: marketing,
1: tot una mica.
0: Eh?
1: Pur marketing. I va dir, ostres... del maniquí ens anem a la model de veritat, perquè el moviment encara es ven més, i va ser així. Li va agradar tant com ho va fer que era noia, que fins i tot li va demanar per casar-s'hi.
0: Què dius?
1: Sí.
0: Doncs
1: sí,
0: mira,
1: sí,
0: em va
1: sí.
0: sortir amb feina, creant una nova professió i marit. O
1: què
0: ell dona.
1: Volem, no? I això ens porta a una altra cançó, perquè ja ens anem a un altre tema.
0: Sí? Què
1: sí.
0: tens ganes d'escoltar, Roser?
1: Ràdio Futura. Va, anem a fer un canvi de registre.
0: Vinga, enamorada de la moda juvenil.
1: Això mateix.
0: M'encanta.

0: Quin tema de Ràdio Futura, que bé, també ha passat generacions. Almenys a la meva va arribar, no sé si ara els nens d'ara la coneixen o no.
1: Però Déu n'hi do,
0: també. És un tema
1: també
0: que m'adona molt bon rotllo sempre.
1: Sí, molt xula, molt xula.
0: Maniquís, doncs, seguim parlant de maniquís, estem fent, sí, creativitat amb maniquís avui.
1: Parlem de materials ara, perquè hi havia maniquís de cera. Sí, però clar, aquests els van deixar de fer perquè a l'estiu compta que aquell maniquí gotejava.
0: I treure la cera de la roba té les seves dificultats, que si la planxa, el paper de diari, aquestes,
1: sí,
0: coses, eh?
1: No era gens pràctic, però bé, són recursos, eh? Si hi ha cera, doncs fem un cera. Mm-hmm. Després també van començar a fer amb paper matxer, que aquests encara n'hi ha, eh? Jo de fet en tinc un altre.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí, sí. I després amb guix també, perquè cada cop hi anàvem posant més realisme.
0: Clar,
1: no?
0: Podíem fer més formes, no?
1: Més formes, exacte. I de porcelana també, que aquests de porcelana eren considerats com objectes d'art, perquè eren molt elaborats, a més, molts anaven pintats amb molts de detallets, no? Molta filigrana, i aquests inclús els tenien a cases particulars.
0: Eren els d'alta gamma, podríem dir, no?
1: Els d'alta gamma, eren els de luxe, sí, sí. I bé, van anar evolucionant els materials fins a arribar a fer maniquís de plàstic, de làtex, de vinil, no?, entre altres. I també, de la mateixa manera que van evolucionant els materials, també han anat canviant les formes. Mm. Perquè la forma de maniquí, als anys 50, per exemple, eren amb molta curva, no?, perquè era el model de la Marilyn Monroe. Diríem que a cada època han triat una persona i,
0: sí,
1: han creat el maniquí d'aquella persona, no?
0: No?
1: Sí, llavors aquest era... Als 80, per exemple, es va posar de moda l'aeròbic amb la Jane Fonda i van modificar una mica la figura. Uh-huh. Els 90, per exemple, eren més prims i llargs perquè es van inspirar amb la Kate Moss. Aquest sí que era un maniquí.
0: Sí, que costa de complir les mides, eh?
1: Sí. Però, bueno, a dia d'avui podem dir que hi ha maniquís que ja representen tot tipus de cos, diferents formes, perquè ja s'està promoguent la diversitat,
0: tenen,
1: no?
0: Tenen mobilitat, de la moda, com deies abans, els hi poden posar,
1: sí,
0: els braços i les cames com volen.
1: I ja hi ha de tot tipus de talla, que això també, que ja passes per un operador, hi ha talla més petita, talla més gran, no? I és una manera que si tu veus realment com pot quedar tu de veritat...
0: Això és ser realista.
1: Això mateix. I mira, en aquí qui en dedica la cantant, la Rihanna. Com es pronuncia?
0: Rihanna.
1: Vale. Ella està promoguent la diversitat amb la indústria de la moda i ha col·laborat amb una marca de maniquís per crear una línia més inclusiva i diversa. O sigui que...
0: Està molt bé, és el que deia jo, que
1: està molt bé.
0: Ho veus el maniquí quan t'ho proves tu,
1: sí,
0: canvia tant, que potser si fas una cosa més estàndard, unes,
1: sí,
0: mides més estàndards, pues, després no canvia tant, o no enganyes tant de bones a primeres.
1: I també què passa? Que a vegades veus una foto que és una talla petitíssima, una 34, i resulta que t'has d'imaginar com queda una 40, 42, 44, i, no,
0: i
1: és I molt difícil.
0: I els tallatges
1: difícil,
0: ja són diferents, eh?
1: I la llargada, i tot plegat. Doncs, però bueno, perquè no passi això, saps que et pots fer un maniquí a mida?
0: Sí o no? Com?
1: Sí, sí, com en Tutankamon, però,
0: sí?
1: Però no igual. No. Avui en dia te'ls fan amb un escàner. O sigui, te passen l'escàner per tot el cos.
0: A tu mateixa?
1: A tu mateixa. I llavors això passa a una impressora 3D i ja te creen el teu cos, el teu maniquí. Què dius? I això per què? No?
0: Clar, per veure per si
1: què
0: li queda millor al maniquí que a mi.
1: Doncs mira, això et diré que a moltes famoses tenen maniquís aquests, i no un, ni dos, ni tres. Els tenen repartits per diferents cases de moda, perquè clar, tu imagina't que ets la Beyoncé i tens que anar doncs a un concert a no sé on. Truques a la casa de moda que t'agradi, Chanel, Dior, el que vulguis, i li dius, busqueu-me un
0: vestit.
1: Doncs clar, com que ja tenen el seu cos, la mida real, sempre han de dir, ei, Beyoncé, ha passat alguna cosa aquest mes?
0: Estem iguals o no?
1: Has menjat
0: no
1: més pistatxos, no? Què ha passat aquí? Doncs és això, llavors elles ho tenen repartit, la Beyoncé, la Georgina, doncs tenen maniquís, vull dir, ho han explicat, a diferents cases de moda, i llavors és una manera pràctica, no?
0: Oh, i tant.
1: Clar.
0: Ja t'envien el vestit que saps que et va bé i que et quedarà bé. I ja
1: a casa
0: està
1: també, perquè si ja els tens posats el teu vestit amb la teva talla, perquè nosaltres perquè ho tenim tot penjat, però aquesta gent no. Aquesta gent tenen sales i ho tenen exposat.
0: Oh, jo m'hi perdria per allà dintre.
1: Un espectacle. Doncs també tenim els maniquís virtuals, no? Els que ja pots provar. Tu ja poses la roba o les joies, el maquillatge, i pots veure com quedes tu, pots posar la teva cara i el teu cos, i tu proves, saps com...
0: Oh, sí, com un avatar, diguéssim, no?
1: Sí, la decoració també hi és. Tu poses una habitació i dius, com quedaria aquesta habitació de color vermell? Pum, i te la pinten. Uh-huh. Doncs tu també, tu poses això amb la IA i com quedaria aquest vestit? Pum, i te'l posa. Ja està.
0: Ah, uh-huh. Sí. No se m'havia acudit fer això, veus?
1: Provo, que ja...
0: Ho provaré.
1: És molt fàcil, o sigui que mira...
0: No és que la Beyoncé no ho sé, però jo sí que vaig ara una mica amunt, ara una mica avall, i vaig jugant molt, eh? Hauré d'anar regulant
1: doncs
0: el maniquí.
1: Doncs fes servir la IA, perquè per això va molt bé.
0: Foto recent, no enganyem.
1: No, poses la foto i li dius, m'agrada aquest vestit, com em quedaria? I si et fas la idea. Doncs mira, parlem d'art.
0: Vinga.
1: Que ara feia un programa que no atrevíem
0: feia
1: el tema,
0: molt,
1: eh?
0: Que no.
1: Sí, parlem d'art. Perquè el maniquí també és un símbol del surrealisme. Mm. Perquè el maniquí, pel surrealista, representa una mica el que els associava. El cos humà sense vida, sense consciència, sense ànima, humà i no humà, no? Tota aquella part de real, de fals, no? El pensament... I clar, és l'objecte ideal per parlar de somnis, de l'inconscient, no? De la frontera d'això, del que és viu i del que no ho és, o com portar-ho més enllà. I en l'Exposició Internacional del Surrealisme de París del 38 van fer protagonista absolut els maniquís. Mm. I llavors tots els maniquís eren intervinguts per diferents artistes, com en Duchamp, en Dalí... No? I en Dalí...
0: En Dalí feia molt que no sortia, també.
1: També, però ara avui també. A més, parlem del Teatre Museu de Figueres, en sí. Dalí, perquè ell va fer el seu museu en el Teatre Antic de Figueres i el que volia doncs, era un museu com un escenari teatral, no? I va construir això sobre les restes de l'antic teatre. I el que volia era com un espectacle i els maniquís que hi ha a la façana, més que decoratius, el que ell volia era que actuessin. I per això estan en diferents posicions, no? En diferents postures. I un porta àtoms...
0: Mira, se'n prenen coses noves sempre.
1: L'altre representa el bussejador que ell mateix volia ser o va ser, no? Són com actors congelats en un escenari permanent. Què et sembla?
0: Surrealista.
1: Pues així és mateix, no? Doncs mira, i ara anem a canviar de tema. Això, mira, m'ha fet molta curiositat.
0: A veure.
1: Saps que hi ha gent que pateix el símptoma de la por als maniquís?
0: Que et facin por als maniquís?
1: Sí.
0: Jo conec gent amb fòbia a les olives, vull dir que sí, m'ho crec.
1: Doncs sí,
0: és com
1: sí,
0: els pallassos,
1: sí.
0: Que no acabes de veure clar què passa per
1: això
0: allà.
1: Això és veritat,
0: eh?
1: Bueno, però és que hi ha pallassos que tenen tele.
0: Sí,
1: eh? Doncs mira, sí, i saps com es diu? Es diu la vall inquietant. I això és per quan te genera aquella angoixa i aquella sensació d'incomoditat, que no saps com explicar-ho, uh-huh. I això passa molt amb les nines, també.
0: Amb les nines, sí. Les nines tenen mal rotllo, algunes,
1: doncs
0: eh?
1: Doncs és una mica, això és el mateix.
0: Aquella nina de porcelana, d'aquella...
1: Sí. Doncs és el mateix símptoma de les nines que dels maniquís, doncs amb uns més d'una banda o amb uns d'una altra banda. Què et sembla?
0: Alguna última curiositat?
1: Doncs jo crec que gairebé ja podríem anar cap al consultori, no?
0: Sí?
1: Sí?
0: Doncs som-hi.
1: Vinga, va.
0: Ara pensarem al maniquí.
1: Fem la nina.

0: Sempre hem de marxar passant pel consultori creatiu. Roser Martínez, a veure, quins deures ens poses avui?
1: Avui activarem el nostre bròquil, la nostra ment, però d'una manera que diràs què t'ha passat.
0: Aviam. Ai.
1: Mira. A veure, imagina't que tu ets un maniquí.
0: D'acord.
1: Sí? Fins aquí anem bé, eh? Llavors, on t'agradaria estar posada, perquè estaries allà 24 hores al dia?
0: Però sóc conscient i tal, o sóc un maniquí objecte?
1: Sí, però no pots moure. Ah, tu estàs quieta. Però ets conscient de tot el que està passant al teu voltant. Per tant, a on t'agradaria ser per observar, escoltar tot el que està passant al teu voltant? I és un exercici de dir que, de fet, això és posar-ho, és un exercici com de pensar això, però que això es fa servir molt amb estratègies de màrqueting, que és com dir, seure en una terrassa d'una cafeteria i observar la gent que passa pel voltant per fer un estudi de mercat, no? Què porten posat de roba, de què parlen, o fer enquestes, doncs ve a ser una mica, doncs, si tu fossis un maniquí, què escoltaries i què veuries, no?
0: Jo, per una banda, he pensat primer en altures per poder tenir allò 360 graus de...
1: Més visió?
0: Però clar, si no em puc veure, 360 no els podré veure. Però això una, i si no, allò a peu de carrer o alguna plaça on la gent es concentri, aquestes coses, no? Allà t'enteres de tot.
1: Sí.
0: A la carnisseria, a la perruqueria, també.
1: Sí. És un bon lloc, també. Sí.
0: Doncs bé, que et facin idees al Roser Martínez Creativitat, a l'Instagram.
1: Això, que ens enviïn a Instagram, a veure on volen ser, volen estar exposats de maniquís.
0: Home,
1: i
0: clar que sí,
1: escoltar,
0: perquè...
1: Escoltar i tafanejar, i que ens agrada aquestes coses,
0: ens agraden molt, Roser.
1: Sí.
0: Fantàstic. Doncs maniquís.
1: Vinga, ens veiem a la propera.
0: Ai.
1: Adéu.

0: Benvinguts i benvingudes a una nova setmana de l'Inspira't. Avui arrenquem amb aquella energia que només surt quan tens ganes de menjar-te el dia o la tarda. Perquè sí, cada setmana és una nova oportunitat i avui venim a recordar-te que quan fas el primer pas amb decisió, la resta del camí s'obre sol.
1: Als micros, l'Estelma i Lluís de la ràdio, Carmen Moreno, Cuca Fernández, volant baix però amb el motor a tope des de la 99.7 de la FM, aquí a Ràdio Rubí. Prepara't que avui venim amb ritme i amb històries que et faran arrencar un somriure. Som-hi!

0: Avui a l'Inspira't ens acompanya una artista que té una manera molt especial d'explicar el que sent. Escriu cançons i les canta, però sobretot les sent. Anem a conèixer-la més de prop. Ella és Joana Kras i ens presenta el seu disc Vèrtigo, on parla d'aquells moments en què la vida et sacseja. Bona tarda, Joana.
1: Bona tarda, què tal? Com
0: estàs? Què tal?
1: És un plaer estar aquí.
0: Bueno, nosaltres ja t'explico. Comencem per el significat d'aquest disc, no? Vèrtigo, què significa per a tu?
1: Puc canviar d'idioma, no? Bueno,
0: i tant.
1: Em poso a parlar en castellà, que
0: m'expressa una mica millor. Com tu et sentis més còmoda.
1: Pues Vértigo para mí ha sido el proyecto de mi vida. Literalmente, o sea, me ha abierto un poco en canal y he mostrado todo lo que soy con mis malos días, con mis intentos de que mejoren, pero siempre muy transparente. Y eso es lo que he querido para lograr conectar con la gente que me escucha.
2: El descrius com el teu diari personal fet cançons. Quin és aquest moment que tu dius, escolta'm, tot això que estic escrivint i component, ho vull traspassar en un disc. Quan és el moment?
1: Pues mira, justament m'agrada dir-ho així, que és com un diari fet en cançons, perquè o sigui, jo quan vaig començar a fer aquest disc no era conscient que l'estava fent fins que o sigui, jo escrivia molt a un diari, perquè sempre m'agrada com expressar-me, que m'expresso millor escrivint les coses, i portava com una bona temporada escrivint coses així de com el que portava a dintre, i em vaig donar compte que hi havia com massa material com per fer un disc, i vaig dir, buah, és que és com el moment de que tot això agafi forma i ho posin en cançons, perquè al final és com que estava una mica ja com saturada de parlar sempre d'amor, de desamor, sentia com que la gent que m'escoltava tampoc em coneixia a mi, com sento les coses més enllà de l'amor o el desamor. Llavors em va donar com per obrir-me de veritat i expressar-me no només en aquest aspecte, sinó en altres àmbits de la meva vida.
0: Però no només escrius un diari, sinó que cantes. En quin moment descobreixes que la música formarà part de la teva vida d'aquesta manera?
1: Bueno, des de petita. O sigui, al final és com lo típic, però jo crec que molta gent que es dedica a la música és algo que porta des de sempre, d'això que tens ja com et surt sol de petit, ja és com aquesta sensibilitat per tocar un instrument o per, jo què sé, veus un concert i t'emociones, és com algo ja que et ve de sempre, jo crec.
2: A l'ADN, no? Sí, sí. A l'ADN. I tens ADN, també, d'aquests de generacions anteriors?
1: No gaire, eh? O sigui, sí que els meus pares m'han posat sempre molt bona música, que m'han influenciat bastant, però no és que es dediquin a la música ni res.
0: Quina música? Quina música? Anem a descobrir referents.
1: Pues, és que de petita, jo quan tenia com 10 anys o així, la meva mare sempre em posava com R&B en anglès, tipus, jo què sé, Craig David, Leonard Lewis, bueno, artistazos.
2: Perdona, que hi ha una cultura musical important, eh?
1: Sí, sí, o sigui, m'encanta. O sigui, la música que he escoltat des de petita em sembla lo mejor de la música. És com... I, bueno, a dia d'avui considero que hi ha moltes... O sigui, com molts matisos d'aquells referents a la meva música. Tot i que no faci... O sigui, jo no faig R&B, però sí que sento que a nivell melodies, a nivell compositivo, sí hi ha com arrels d'aquest gènere, saps?
0: Com definiries el teu estil, parlant d'estils?
1: És que per mi jo faig com indie pop molt nostàlgic. I intento que sigui orgànic, així com amb guitarres, amb instruments, doncs, això, orgànics.
2: Quan parlem d'indie, a mi m'agrada molt,
1: sí.
2: O sigui, perquè sobretot és gent que fa com un tipus de música molt lliure.
1: Sí.
2: Molt emergent, molt... Però quan arribes tu a dir, ja faig un indie pop, perquè jo, per lo poc que he conegut de la teva música, ostres, hi ha una maduresa ja interessant, eh?
1: Ai, m'agrada.
2: Per lo jove que ets.
1: M'agrada que ho diguis, això. A veure, jo considero... o sigui, m'agrada dir indie pop perquè al final... O sigui, jo soy una chica pop, realment. I sí que és com... Sento que el pop està en el tema de l'estructura, per exemple, que al final l'indie com a tal sento que és algo més experimental, que potser no té una estructura, que potser és més... Sí, experimental, jo diria. Però en el meu cas m'agrada com sempre que portar-ho a la part una mica més pop. Llavors, diguéssim que té com aquestes dues bandes.
0: Què t'ha costat més posar en paraules? Perquè sents moltes coses, les escrius, però hi ha alguna cançó que t'hagi costat més d'escriure o d'explicar el que et passa? Perquè t'ha superat una mica,
1: sí,
0: com l'emoció...
1: Bueno, realment, les noves que estic escrivint ara m'han costat bastant. O sigui, he estat com 2 mesos, literalment, bastant bloquejada, de que sentia com moltes coses, perquè acabo de sortir d'una relació. Llavors, tenia com moltes emocions i no era capaç d'agafar una i plasmar-la en un full. O sigui, és que no podia. I ara sí que començo a veure unes coses amb més claretat i estic intentant com ordenar més les idees que tinc. Però és complicat, també.
2: O sigui, el desamor t'ha inspirat.
1: Hombre, pues sí. És que al final és autobiogràfico lo que hago, entonces...
2: Ara s'ha de buscar la nova inspiració, no?
1: Sí, sí, total.
0: I què et provoca aquest vertigen, aquest vèrtigo que dona nom al disc?
1: Què em provoca? Pff, moltes coses. Vèrtigo del paso del tiempo. Vèrtigo nostálgico de sentir que me estoy desprendiendo de una versión de mí, ¿sabes? No sé, vèrtigo a dejar a la gente, a desprenderte de la gente que ya no te está aportando, con la que a veces nos aferramos porque pues, la gente de siempre. No sé, vértigo de muchas cosas. Vértigo a cambios, vértigo a desprenderse.
2: A ser tan gran, ¿no?
1: Sí, también. A crecer.
2: Dejar la infancia, la juventud.
1: Sí, sí, o sea, abrir los ojos, ¿sabes? Y ser consciente de lo que está pasando. Que a veces la gente, bueno... digamos, en el día a día tenemos muchos inputs y no pensamos, no tenemos un espacio para pensar cómo nos sentimos, y cuando lo hay te das cuenta de lo mal que estás.
0: Sí, tal qual. Pues ha de compartir, no?
1: Sí.
0: I precisament jo trobo que d'aquest vertigen també ens explica molta valentia, no? Perquè quan sentim vertigen, moltes vegades et quedes com parada, bloquejada, però a vegades el que has de fer és, no?, vèncer aquesta resistència i
1: sí, sí,
0: endavant.
1: Total. O sigui, jo crec que aquest disc és com que m'ha ensenyat com a sentir les coses, o sigui, aunque siguin dolentes i bones, és igual, però també és com et dona la sensació que estàs vivint, saps? O sigui, les persones, almenys, que són molt intenses, crec que és com tiene lo bueno y lo malo, però està bonito poder sentir les coses al 100%, saps?
2: I com ha sentit el públic aquest vertigen? Perquè, clar, jo ara sé que fa uns mesos vas estar a la sala Razzmatazz.
1: Sí.
2: Això per tu també ha sigut una mica...
1: Wow,
2: no?
1: Ha sido una... O sea, para mí un sueño, de verdad. Li vaig obrir el concert a Cardelino, que és un artista uruguayo, que és increïble. I això, li vaig obrir el concert a la sala Razzmatazz, a la U, que és la gran, i per mi és que era un somni. En plan, sempre he volgut cantar en aquella sala, perquè és que he anat molts cops a veure concerts d'artistes que m'encanten, i sempre ha sigut com la sala de referència de Barcelona per mi.
2: I què vas cantar?
1: Pues vaig fer 5 temes.
2: I del disc, de
1: sí.
2: Vertigen? Vertigo?
1: Bueno, i dos, vaig fer 3 del disc i 2 noves, que són les últimes que trec.
2: I com va rebre el públic aquestes noves?
1: Ah, superbé. No, superbé. O sigui, em va sorprendre molt. La gent estava com molt oberta a escoltar el que estava cantant. Que a vegades, pues, jo què sé, no saps. Vas a cantar-li a un públic que no et coneix res. I, bueno, però va ser un feedback meravellós.
0: Aquí ens agrada molt, molt la música en directe. Ens inspira moltíssim.
1: Sí.
0: No sé si és molt demanar que cantis
1: claro.
0: A capella, que ja sabem
1: sí.
0: Que a capella no és el mateix que amb un acompanyament musical,
1: sí.
0: Però que ens cantis algun fragment d'alguna cançó
1: claro que, sí.
0: Que tu vulguis, amb la que et sentis més còmode.
1: Pues...
0: Àlex, a veure si ens indica si podem... Sí? Sí? Així, pim-pam.
1: Bueno, no quiero saturar el micro, però...
0: I espera, això ho gravem, eh? Sí, sí.
2: Com t'agrada,
0: la Cuca em diu, grava.
2: Com
0: sí,
2: t'agrada
0: sí.
2: Això, a tu?
0: M'encanta.
2: A
0: moment...
2: mi m'agraden les exclusives, i a tu t'agraden les cançons en directe.
0: Tal qual. O sigui, però és el que explicava la Joana abans, no? Que allò quan tu sents una cançó i t'emociones, tu saps que allò és per tu. Llavors jo ara estic en aquest moment.
2: Joana, regala-li a la meva companya aquest
1: Luego
2: espai i als nostres oients.
1: Vale, pues a ver. Vale.

0: al destino, porque esta vida la quiero contigo, contigo.
1: Uah.
2: Hala.
1: Uah. Així, tal qual. Pim, pam.
3: Jo, els pèls de punta, no? Vull dir, sí, podria ser com un resum de la temporada, no?
1: Ai, aquí. Sí, aquest any ha sigut tot molt, molt... Parlava la Joana d'intensitat. Jo crec que la nostra temporada, la definició seria molt intensa.
3: Total.
1: També.
3: I com a conclusió, ara que estem a punt d'acabar aquesta temporada, contàvem, no?, que ens queden dos programes més, no? Que le jodan al destino, em sembla com un, no?, tancar la porta,
2: sí,
3: i dir, escolta, que aquí decideixo jo.
2: Sí,
3: no?
2: Total. No, claro. Aunque bueno, he de decir que después de cómo se han dado los acontecimientos en mi vida, esta canción es un poco meme. Porque al final fue como una canción de amor, tipo de que le jodan al destino, porque... Aunque las cosas no estén viendo bien, yo voy a estar contigo, ¿no? Pero al final el amor no siempre lo puede todo.
3: M'agrada molt també aquesta reflexió, que, no? Eslògan famós, no? El amor todo lo puede.
1: Entenc que potser tu has fotut el destino, perquè el destino estava aquí marcant això i tu has dit, pues no, yo quiero otra cosa, ¿no?
2: Sí, però al final no, ¿eh? Se me ha impuesto el destino, però no pasa nada.
1: I parlant de destí, què significa per tu ara la ciutat de Rubí? I sé que hi ha alguna coseta, com comentaven, sí, a mi m'agraden les exclusives, o sigui que claro, ens pots avançar alguna cosa, no?
2: Sí, mira, si és que no queda nada. El 21 de junio estarem aquí tocant al casino, al Random Festival, que és la festa major de Rubí, i això, ja estarem fent un concert, que és superxulo, a més, al casino, que he vist fotos, i està precioso. Mm. Así que estáis todos invitados, si vos.
1: És gratuïta l'entrada?
2: No ho sé. Crec que és algo simbòlic.
3: Normalment sí, el casino i el random, crec que és una cosa simbòlica.
1: I a quina hora és? El dia 21?
2: El 21 de juny a les 7, en teoria. A les 7.
1: Ah, interessant, eh?
3: Buscarem.
2: Sí, però quan tingui més informació, la penjaré i tal.
1: Perquè... No, ens ho passes i nosaltres, sí, ho comentem aquí al programa.
3: Vale.
1: Home, això ho hem de seguir.
3: Sí, sí. Sí.
1: I com reps? Que la gent, quan et veu la gent de la ciutat, què? Com ho sents?
2: Ai, jo estic encantada. És que... o sigui, des que vaig sortir al diari de Rubí, com que m'estic sentint com molt acollida per la ciutat, diguéssim. Ja ves, o sigui, m'heu invitat vosaltres també. Estic com amb moltes ganes de poder compartir la meva música a Rubí, perquè sento com mucho apoyo cap al meu projecte. Llavors, pues, estic molt contenta de tocar aquest
1: vídeo. Home, i un projecte com aquest s'ha de recolzar...
3: Totalment. A part, parlàvem de la sala Ratmetaz, que és una sala molt important a Barcelona, i també he de dir que el que passa a Ratmetaz es queda a Ratmetaz. Aquí queda.
1: Aquesta és bona, Carmen.
3: Has actuat també a festivals en la nom com el Pride Barcelona, el Cher Festival i el Negrita Music Festival.
2: Sí.
3: T'han servit per consolidar la teva presència en directe?
2: Sí, evidentment, jo sento que cada cop que toco en directe és com un aprendizatge. Jo cada cop que acabo un concert com que analitzo què podria haver millorat, però al final són tables. Tot el que sigui experiència encima d'un escenari, cuanto más mejor.
1: Perquè... Vas amb banda, sempre, amb la mateixa banda?
2: Vaig amb banda, però ara estem fent més acústics, perquè la veritat és que m'està agradant molt i el feedback de la gent també com que és molt bo pel tema acústic i vull potenciar-ho més, la veritat. A part, és com... va molt d'acord amb l'estil que faig, llavors és xulo també.
3: Aquí hem parlat moltes vegades, Cuca, de com canvia també, com canvien les preferències, perquè jo he passat també de... que també soc molt festivalera, però amb els anys cada vegada ve més de gust a coses més intimistes, sí, no? Més acústiques, no sé si necessitem com que ens abracin les paraules.
1: Sí, comencem a valorar unes altres coses, no? Potser...
2: Sí, a mi m'agrada molt. Diguéssim, jo, quan he anat a acústics d'artistes que m'agraden, com que és una energia molt, dif-

0: tal qual, i cada cop més fan d'això.
1: A mi m'encanta.
2: Aquí a l'Inspira també moltes vegades fem aquesta pregunta: qui hi ha al darrere d'aquest projecte? Perquè normalment no caminem sols, no caminem soles. Quin equip tens al darrere?
3: Pues mira, jo treballo amb diferents productors. Sí que és veritat que amb qui més estic treballant ara és un productor que es diu Mateo, que és de Madrid, i el vaig conèixer fa com un any, i la veritat és que hem fet com match, i diguéssim que ja està portant una mica tot el que és la producció del projecte, a nivell producció musical em refereixo. I també em junto amb altres artistes que són compositors i compositores, i m'agrada molt, perquè sí que és veritat que jo sóc compositora, però quan vaig a l'estudi a Madrid sí que m'agrada molt juntar-me amb més persones, perquè crec que t'aporten també com diferents conceptes. O, per exemple, jo què sé, estic a una sessió, el que més m'agrada d'això és que de repent dic una idea i l'altra persona diu una altra, i em desbloqueja a mi algú al meu cap que és com, ostres, però això no ho havia pensat, mira, i de repent jo tinc una altra idea, saps? És com molt, molt xulo.
2: Com ens enriquim si estem obertes? Perquè a vegades, no? Si estàs tancada no entra res allà, no? Però si ens obrim, no? Com ens enriquim moltes, moltes vegades. Aquí també, Joana, el que fem molt és posar, aquí ens imaginem que posem sobre la taula dels desitjos, i ens agrada que llanceu somnis, que projectis,
0: col·laboracions, pròxims concerts, on t'agradaria, i projectem, vinga.
2: Què t'agradaria?
0: Somiem amb tu.
2: A un any vista, o vinga, fem un any vista i a 10 anys
0: any
2: vista?
0: Any vista,
2: vinga. Any vista, comencem any vista, per any vista.
3: Vinga, vale. Pues mira, l'altre dia vaig anar al Primavera Sound i jo sempre, o sigui, un dels meus somnis sempre ha sigut com actuar en un escenari que estigui com davant del mar, perquè és que m'encantaria. I vaig veure un escenari que era com del patrocinat per Aperol Spritz, diguéssim, que era com, és supermaco, és que era preciós, estava allà davant del mar, i jo en plan, dios, és que ojalà tocar en este escenario, és preciós. O sea, a ver, ojalà tocar en el escenario grande, ¿no? Pero en ese me vale, vamos, yo encantadísima.
0: Doncs vinga, un any vista, projectem.
2: Vinga, i d'aquí 10 anys vista, què? Ja d'aquí 10 anys. Estic lluny, Estic anant lluny.
3: Fuà. A ver, jo d'aquí 10 anys, ojalà pugui dir que tengo una vida estable de la música. Para mí eso sería... Es que claro, 10 años ya tendré 34.
0: ¡Re, una
3: Entonces,
0: nena! Una nena.
3: Pero para mí, mi sueño sería poder tener mi familia, estabilidad económica con la música y que mi proyecto esté más que consolidado. O sea, eso sería mi sueño, realmente.
2: Bueno,
0: Que jove,
2: i quines reflexions ha fet, sí. Que també parlàvem abans de començar el programa aquí, fora micro, no? Com la gent jove a vegades doncs, et dona lliçons i et fa veure les coses d'una altra manera i reflexionar. I jo crec, Joana, que aquí ens has donat aquí moltes idees, que ens has fet també veure les coses d'una altra manera. I ens ha inspirat.
3: Que bonites sois.
2: Sí, total.
0: Clar, és que al final aquestes relacions intergeneracionals, sempre parlem els grans com si ho sapiguéssim tot. Sí, clar, la maduresa et dona sabidoria, que sempre ho diem, que ens arriba molt tard, no?, la sabidoria. Però, ostres, que hi ha gent jove que realment té històries supermaques per explicar i per això, per inspirar-nos.
2: Que s'estan obrint camí. I la Joana sembla ser, Joana Cras, que t'estàs obrint
3: camí. Bueno, poc a poc.
2: Ens queden, dos minuts. Jo et vull preguntar per aquest videoclip que estem veient aquí al darrere.
3: Sí.
2: De qui és aquesta idea? D'on ha sorgit això?
3: Aquesta idea va ser meva, he de dir. Bueno, per començar, si queréis algo de chisme, esto...
2: Sempre, sí, chisme.
0: Ens encanta.
3: Esto era casa de mi ex.
2: Vale.
3: Porque se supone que la canción era para ella. Porque estábamos en una mala etapa y yo le escribí esta canción tipo, va a salir bien, solo es cuestión de tiempo. Entonces quise como... simbolizar como que las flores eran un poco como ese elemento amoroso que no siempre hay que regalarlas en fechas especiales, digamos. Y bueno, pues eso es básicamente como esa sorpresa de ir a casa de la pareja con las flores.
0: ¿Y la margarita amarilla tiene un sentido?
3: Pues es un poco el símbolo que le estoy dando al EP, todo el tema de las margaritas amarillas. Porque bueno, básicamente... Es que me encantan, es un color, bueno, es como mi flor favorita, además. Y siento como que es algo que yo cuando quiero mucho a alguien me gusta mucho.

0: regalar flores. Aunque sea un lunes, o sea, da igual, el día que sea. Me gusta mucho cómo hacer esas sorpresas con flores. Entonces, bueno, pues es básicamente eso.
1: Jo crec que podem acabar aquesta entrevista amb la Joana Cras, doncs, convidant a tots i totes les oients a escoltar-te, Joana Cras, i també a regalar flors.
0: Claro que sí, son preciosas.
1: Encara que no hi hagi un dia festiu. El motiu pot ser que et ve de gust fer-ho o que vols sorprendre l'altre.
2: Podem convidar la gent a regalar flors i escoltar música de la Joana Cras. Sí,
1: combo.
2: Que és la combinació perfecta.
1: Combinació perfecta. Anem a acomiadar la Joana, però anem a escoltar-la també.
2: Home, i tant. Sí? No podem marxar sense escoltar un tema que és Vèrtigo.
1: Sí, però anem a posar-li un compromís, que és tornar aquí a l'Inspira't d'aquí un any, quan estiguis tocant aquell escenari del Primavera Sound amb vistes al mar.
0: Per favor. Ojalá venga y dirá.
1: D'aquí Déu, i d'aquí Déu, si continuem aquí, la Cuca i jo, amb el programa Inspira't.
2: Bé, que ens ha parat el destí.
1: Que ens ha parat el destí. Sí.
2: Que
1: si no
2: ens foti a nosaltres.
1: Que li fotin el destí. Tu.
2: Exacte. Joana, moltes gràcies, un plaer.
0: Moltes gràcies.
2: I et continuarem escoltant, eh?
0: M'ho he passat molt bé. Merci.

0: I seguim a l'Inspira't de Ràdio Rubí, el 99.7 de la FM. Anem a Reus per parlar amb David Hidalgo, que publica el seu nou llibre de 17J. Bona tarda, David, el tenim per videotrucada. Comprovem que tècnicament estem connectats. David, ens escoltes? Et veiem, eh?
1: Alto y claro.
0: Molt bé.
1: Alto y claro.
0: Ja està, tenim aquí de nou, li deia la Cuca, a la meva companya, li recordava que ja havíem tingut el David Hidalgo, l'havíem tingut aquí per parlar del teu projecte audiovisual, i avui doncs ens sorprens amb un canvi de registre per parlar de la teva novel·la, un thriller polític que hauran de resoldre els espectadors / lectors.
2: Tenim moltes idees, últimament.
0: Sí, sí, déu-n'hi-do. Què va passar exactament, David, aquell 17J, i què et va empènyer a tu com a periodista tancar-te a escriure aquesta història?
1: Bé, doncs, com a periodista, t'he de dir que jo no sóc periodista, realment. Jo sóc guionista, sóc director de cinema i publicitat i sóc realitzador audiovisual i de continguts, a part de divulgador d'intel·ligència artificial, videomàrqueting i demés. La meva realment façana de periodista és només d'observador de la realitat, però no sé, és com fins i tot m'ha resultat una mica pedant, no? Això, dir-me a mi mateix com observador de la realitat. Però, bueno, d'alguna manera sí que sempre que escric o creu, me baso molt en la realitat, d'acord? El que passa és que després sempre li dono una volta bastant ficcionada, no?, a tot plegat, perquè al final el que vull és entretenir, en última instància. No vull tampoc fer proclames polítiques, tot i que aquesta novel·la té molt de política i vull pensar també que té molta part discursiva, però sobretot que farà que molta gent que la llegeixi s'hi senti identificats, identificades, no? Però bé, la motivació principal d'aquesta novel·la realment era fer una història que en aquest clima que tenim de descontent polític, que és majoritari, no?, vagi més enllà de les banderes, dels partits polítics, de les proclames, no?, i que al final vagi a l'essència de l'ésser humà, que és al final que, bueno, totes les persones volem prosperitat, totes les persones volem sentir també que tenim uns dirigents que es preocupen per nosaltres, que volen el nostre benestar, i estem veient que després, a l'hora de la realitat, no és del tot així, que al final cadascú mira pels seus propis interessos, que surten mil trames de corrupció i, d'alguna manera, s'ha generat un clima que ja va més enllà del descontent cap a certes polítiques. És un descontent sistèmic, és cap a tot el sistema que ens envolta, no? I és una mica el que volia reflectir i també parlar una mica d'aquesta era que tenim ara de viralització, de tendències, no?, i barrejar-ho tot al final en un còctel que al final és un thriller polític d'intriga, no?, que sobretot el que pretén és intrigar, mantenir el lector enganxat, no?, a cada capítol, a cada pàgina, i explicar una història potent.
2: Hi ha molta documentació, no?, darrere d'aquest llibre, perquè parlar amb testimonis de fets tan complexos i remoure records cada vegada se'ns fa molt de mal. No deu haver estat gens fàcil, no?
1: Doncs mira, és que de fet, clar, per aquest llibre al final s'ha d'entendre la trama per realment entendre d'on parteix tota aquesta documentació. Jo al final he creat una història que és què passaria. I això és una pregunta que tothom es podria fer, no?, en algun moment. Què passaria si tu tinguessis segrestat i lligat a una cadira al president del govern, no? Què li diries, què li faries, com el tractaries, no? I a partir de llavors jo ho he portat més lluny. El president del govern, que és un president fictici, Gerardo Salerno, té 60 minuts per davant, ja que està segrestat per una parella, ell i ella, que van disfressats amb màscares de xais, amb masks, sí. I bàsicament el que té 60 minuts. Té tres opcions, d'acord? La primera és confessar, ja que està acusat de molts delictes de corrupció dels quals ell diu que no és culpable. Bueno, si confessa, no serveix com a prova contra ell en un judici, però sí que, d'alguna manera, tota la seva carrera i les possibilitats de ser reescollit en les reeleccions se'n van a Norris, anem a dir. La segona és defensar-se, i com hi ha un comptador de vots, ja que és una retransmissió a la Dark Web, és un streaming online, el judici que mai tindran tribunals i que li fan ell i ella és un judici online, hi ha un comptador de vots, i no ser inculpable. Si surt innocent i ell s'ha defensat i ha demostrat amb proves i demés, surt lliure i a sobre, diguéssim, beneficiat políticament. Però si surt declarat culpable, doncs ell i ella l'assassinaran en directe. Li faran una execució online.
0: Wow.
1: Clar, aquesta és la trama del llibre. I realment, per poder justificar una història així, clar, estem partint d'un món fictici on d'alguna manera s'ha de ser versemblant però no necessàriament realista, però és veritat que tot i que jo controlo les regles, volia tenir unes bases mínimament versemblants i realistes. És a dir, hi ha, per exemple, certs procediments policials, no? Hi ha informació també una miqueta tecnològica. Per exemple, l'altre dia, rellegint el primer capítol, em vaig adonar que té molta terminologia electrònica, no? I digital, però és necessari perquè si tu ja estàs creant un univers on, vale, amb aquest tallafocs estan prevenint que els hackegin la IP, no? Per exemple, o una VPN, etc. Si tu ja planteges un món amb unes bases i està tot bastant documentat, després ja és alimentar-lo amb els teus detalls. I políticament també hi ha molta documentació, perquè d'alguna manera m'estic inspirant en la història general d'Espanya, especialment durant la democràcia, en els casos tant de corrupció com fins i tot alguna catàstrofe natural. O sigui, realment és un llibre que parla de moltes inquietuds de la població i dels votants.
0: I més enllà dels grans titulars polítics o judicials, David, quin és el missatge humà que t'agradaria que s'endugués al lector quan tanqui l'última pàgina del llibre, de 17J?
1: És una molt bona pregunta. És un llibre que al final la gran pregunta que fa és, en aquesta situació, i tu què faries? I no només és una pregunta que és el que cadascú pensaria, no? En plan, si tu fossis el segrestador, no? No, no, és que també arriba al final del llibre i realment pots entendre l'ésser humà que hi ha al darrere del president. Ell és l'antagonista de la història, però pots entendre certes coses. No, potser no les compartiràs, però com a mínim t'ho dono totes les peces i tota la informació perquè entenguis a cadascun dels personatges. I per tant, la gran pregunta és, en aquesta situació personal que té cada personatge i la seva realitat personal, tu què faries?
0: És a dir, que et poses en la pell ben bé d'aquesta persona a la qual s'està jutjant.
2: I tant.
0: I donem el poder al poble.
2: I podem jugar amb aquesta realitat i aquesta ficció. Em sembla una cosa molt innovadora. T'haig de dir que m'estan agafant ganes ja de tenir el llibre entre les meves
0: mans. Sí, el que passa és que tenim la tauleta de nit, que moltes vegades
2: sí,
0: ja no
2: així.
0: Caben més llibres, però aquest també s'hi sumarà.
2: I tant,
0: aquest
2: i tant.
0: Segur que s'hi sumarà.
2: David, jo li comentava a la Carmen que t'espero aquí a l'estudi, perquè a mi el que m'agrada és mirar la gent als ulls i poder preguntar i que aquesta entrevista ens doni una mica més de joc, eh?
1: Sí, no, jo estaria encantadíssim d'anar un dia a Rubí, als vostres estudis. Quan em convideu, doncs fem que passi i jo estaria encantadíssim, la veritat.
0: D'entrada, tens prevista alguna presentació, signatura de llibres per aquí, per la zona? Zona, vull dir, Barcelona...
1: Doncs mira, jo ja vaig fer un parell de presentacions, una a l'Hospitalet de Llobregat a Torrebarrina, l'altra a Montcada i Reixac, al Café Colón, i ara ho pauso una miqueta, perquè bàsicament estic veient que les presentacions costa una miqueta que les persones hi vagin, vale? A part s'apropa l'estiu, estem al voltant de Sant Joan, ara vindrà el juliol, l'agost... Llavors segurament el que faré ara serà donar forma a unes presentacions que siguin una mica xules, vale? Que siguin unes presentacions o fins i tot més enllà de presentar el llibre, que també jo crec que és prou potent, però més enllà d'això també donar contingut de valor a les persones que vinguin, vale? Que s'emportin un coneixement de com s'ha fet aquest llibre, de fins i tot que entenguin el context que hi ha al darrere. Aquest projecte era un projecte de pel·lícula inicialment i després ja ho vaig convertir en una novel·la perquè tingués realment molt més suc, molt més cos, poder desenvolupar la història sense limitacions de pressupost, de temps, etc. Llavors, en aquest sentit, crec que tot aquest procés creatiu m'agradaria poder compartir-lo amb cara i ulls, no? Llavors, jo crec que a partir del setembre sí que tornaré a fer presentacions i demés, i conferències. I, bueno, si sorgeix qualsevol, ja sabeu
2: jo,
1: que estareu
2: David,
1: avisadíssimes.
2: Prenem nota de tot això. Al setembre, inici de temporada, potser series un bon convidat per començar la temporada amb aquesta energia i amb aquesta vibra. I jo crec que això de sèrie per a Netflix, això pinta molt bé.
0: Pinta molt bé, també, sí.
2: Eh que sí? David, jo...
1: Manifestem-ho, m'encantaria.
2: Mira, he manifestat amb la Joana el seu projecte per d'aquí un any, o sigui que tu, d'aquí un any, també el mateix, eh? Projectant cosetes tan xules.
0: Sèrie Netflix.
2: David, queda pendent que vinguis, que ens veiem, i et convidem a que et quedis perquè tenim una recomanació molt xula, ara, pel final del programa, que jo crec que t'agradarà.
1: Doncs aquí em quedo.
2: Com us comento avui, a les recomanacions portem una proposta que ens ha robat el cor i unes quantes rialles. Nena! Què us sembla quan dic nena?
0: Amb moltes A's i amb exclamacions.
2: Molt, molt així, molt nena, eh? Molt, sí. Molt d'èmfasis. Doncs és una comèdia creada i interpretada per Maite Buenafuente i Angie Savall, que posa el focus i el valor en les persones cuidadores. Una obra que fa riure, fa pensar i recorda que cuidar i deixar-se cuidar és cosa de tots. Benvingudes al programa.
3: Moltes gràcies.
2: Jo, aquest binomi... Jo he vist algun tràiler, eh? He tingut l'oportunitat de veure algun teaser de l'obra i realment... Ostres, és una realitat pura i dura, eh? Com va néixer aquesta idea?
3: Doncs mira, aquesta idea va néixer de que nosaltres vam estar en una sèrie de televisió i vam estar 3 mesos treballant juntes i ella cuidava sa mare, jo de la meva, i aleshores, a les hores dels dinars, era com com està la mama? Com està... No? I com estàs cuidant a la teva mare? Sí, jo també. I com que les dues tenim aquest humor que tenim, doncs ens rèiem de... Ah, avui la mama m'ha dit això, la mama... I aleshores, doncs, bueno, quan vam acabar vam dir això tenim que portar-ho al teatre i posar-ho en humor.
4: Sí, perquè són moltes les nenes que hi ha, eh? Moltíssimes.
3: Moltes,
4: no vull dir la paraula patir, perquè tampoc és patir, però sí que és una etapa dura la de cuidar les mares grans, perquè nosaltres també ja som grans, encara que estem estupendes, perquè avui dia la gent envelleix molt bé, però clar, no deixem de ser persones grans que cuidem de persones grans, i la mama tot el dia està dient nena, nena! I clar, vam dir, el títol no vam dubtar ni un moment en quin seria, no? Sí,
2: ho teníem clar.
4: Sí, la tenim traduïda al castellà, allà, amb la qual el títol funciona igual.
3: Sí, sí.
4: I bueno, hi vam posar fil a l'agulla, vam escriure a 4 mans i ha sigut meravellós el procés. Fa un any que es va estrenar a Reus, no?
3: A Reus, sí.
4: A Reus, justament, al Teatre Fortuny.
2: Aquestes connexions ens encanten.
4: Ai, Reus, perquè jo he sentit que estàveu amb Reus.
0: M'encanta, sí.
4: I bueno, i ara justament, doncs, bueno, va agradar, es va difondre i ara ho hem portat al Teatre Muntaner, que ara és Teatre Muntaner, i aquest diumenge acabem temporada i si tot va bé, ens han dit que seguirem i tenim bolos i coses que anireu sentint
3: sí.
4: Por ahí.
0: Com ho feu per per ajuntar aquest missatge amb la comèdia? Perquè té un missatge molt important al final.
4: Perquè la...
3: Sí, digues.
4: No, no digues, carinyo. No, dic que el riure, la comèdia, creiem que és l'única sortida al dolor, a la tensió, a moltes emocions, no? I sí. Nosaltres, és el que deia ella abans, el sentit de l'humor ens ha salvat.
3: Ens ha salvat, sí, perquè a més entre en els ensajos, que d'això ja ho havíem dit quan estàvem escrivint-la, podia alguna de les dues faltar, i va faltar la meva mare en els assajos abans d'estrenar. I la veritat ha sigut terapèutic, també, perquè, vull dir, el fet de posar en la meva boca les paraules de la meva mare, perquè jo faig de la meva mare, ella fa de la seva, jo faig d'ella, ella fa de mi, jo faig de mi, ella fa d'ella... Vull dir, fem uns canvis així, però clar, el fet de posar el que sempre deia ma mare i, bueno, no? I passar-ho amb humor... ha sigut una bona teràpia, encara que després hi ha el dol, lògicament.
4: Però ha fet un dol, jo sempre dic que ha estat una campiona, l'Angie, perquè ha fet un dol en carne viva, eh? O sigui, és de dir, vinga, va, pobreta, se'n va anar i vam reemprendre els assajos i vam seguir i la seva mare parla per boca d'ella. La meva encara està viva i hi ha dies que arribo a casa i sembla que estigui al teatre, eh? Vull dir, jo estic a casa i igual, el mateix. Sí. Li dic el mateix que dic al teatre, vull dir que pràcticament la meva mare seria una bona intèrpreta també.
2: Portar-la
4: ja està acostumada.
3: No, és que de fet
4: que hi ha anat a programes i a coses.
3: Clar,
4: a
3: sí.
4: Però vull dir...
2: Home, vosaltres sou d'una saga
4: sí,
2: important.
4: Sí, ella ara, perquè la pobra no pot caminar, però de cap està perfecta, eh?
3: Sí,
4: no?
3: Sí.
2: I ella també era actriu?
4: No, però amb els
3: anys...
4: No, però
3: són molt teatreres. Són molt teatreres.
4: Molt peliculera,
3: sí,
4: ma mare. Ma mare és peliculera.
3: Aquestes coses ho fan de tant manera que ens toca. Vull dir,
4: sí,
3: així,
4: no. Diu unes coses que bueno... Clar, ens ha fet el guió una mica. Les dues ens han fet el guió, però nosaltres ho hem portat a l'humor i sobretot que s'identifiqui, no? Que s'identifiqui l'espectador o espectadora. No volem denostar els senyors, que també cuiden, eh?
3: Sí,
4: però aquí és una cosa molt femenina que els hi toca sempre la nena de la família. El meu germà m'ajuda molt, la seva germana també en té, però qui ha estat al peu del canó som nosaltres.
2: Sí, sí,
4: no?
2: Això és un patró que ja el tenim. Ara que has parlat d'espectadors, espera un moment que posarem un vídeo
4: sí.
2: I veurem què opinen els espectadors.

0: motiu. Hi ha molt
1: diàleg. És una realitat que van amb comèdia, que està superdivertida.
2: Molt. Són espectaculars. La nostra generada i genial. Toca el cor i carregar.
3: Aquestes nenes són fantàstiques.
4: Són molta veritat. També toca aquesta comèdia que també és
5: És un homenatge a les mares, un reconeixement a les que cuiden les mares, tot amb bon humor i molt bé.
6: Meravellós, us pixareu i us emocionareu.
5: Nena!
6: Nena! Nena!
7: Doncs nena, ens quedem amb aquest somriure del públic quan surt d'aquí, però a mi també m'agradaria comentar que és un teatre vermut. Que això també és un valor diferencial.
8: Sí, és el que ara es fa molt i és molt, està molt bé, perquè els diumenges al dematí la gent pues, surt tal i què fa, no? I si ha anat al teatre i després fa un vermutet, escolta'm, això és meravellós, saps? Perquè ja té tota la tarda per estar i fer més coses, però no sé, és una cosa... I es fa molt últimament.
9: Ara sí,
8: i em sembla que és una bona sortida pel teatre també, no? Perquè a vegades costa anar al teatre. Llavors el diumenge al dematí i tal, i com que és una obra també molt familiar en el sentit de que tothom té una mare que cuidar, o la cuidarà o l'ha cuidat.
9: O sigui està que... gent jove que està vivint l'experiència a casa, no? Sí. També venen adolescents ja, que diuen, ai, doncs la meva mà havia estat a casa i mira i tal. I aleshores arribem pràcticament a tots els públics, no? Vull dir, és que és molt, com diu ella, molt familiar. Pots fer el vermut abans, tens dues opcions, el pots fer abans, o dines després de dins... Depèn, això depèn de l'hora que dinis o facis el vermut.
7: Si ets dels que fas el brunch, el típico mediterráneo nuestro, que ja és a les 4 de la tarda.
9: Nosaltres dinarem quan acabem la funció, ja t'ho dic ara.
8: Sí, perquè a més acabem mortes, en el sentit de que ens agafa una gana després.
9: Sí, no, perquè ens ho passem molt bé. Molt bé, i perquè a part d'actrius som les filles, no, que fem això, i és com una barreja molt màgica.
8: Sí.
7: Doncs
8: sí.
7: Jo em quedo amb aquesta proposta perquè realment a mi lo del teatre a l'hora del vermut em sembla una proposta al·lucinant. Sí. Llavors aquest diumenge, que és l'última funció...
8: L'última funció de la temporada.
7: Exacte, que no l'última, perquè jo crec que això pinta que anirà també cap a uns altres teatres nacionals.
9: Sí.
7: O sigui que... Tenim alguna exclusiva o no?
9: No, tenim alguna... Escolta, tornarem a venir.
7: Jo aquí quan vulguis.
9: Nena, que llavors nena... la tenim en castellà també.
10: I després que és la mania ella de buscar exclusives sempre no, busca
9: no pateixis, que si tu vols una exclusiva te la donarem, tranquil·la.
7: Sí, mira, hem projectat amb la Joana, hem projectat amb el David, ara ens toca projectar amb vosaltres.
9: Sí.
7: Com us veieu així?
9: A curt plaç.
7: Amb elles podem fer de cara a l'octubre, no?
9: Sí,
10: octubre
9: clar,
10: està bé.
9: Sí, clar.
10: Que per octubre és el meu aniversari.
7: Doncs vinga, doncs
9: sí, perquè a l'octubre tenim funcions també.
10: Sí, que em regalin
8: a Peraulades ja 3 i, bueno, una a la Muntaner i
9: sí,
8: dos per
9: altres
8: llocs.
9: Pobles que encara no podem dir, perquè encara no han firmat, però que ja estan. I, home, si podem venir a Rubí a fer-ho, no?
8: Oi, escolta'm, per nosaltres...
7: Ara sabeu que tenim el casino.
10: Estrenadíssim.
7: Que la Joana canta el dia 21.
8: El 21, vale, doncs això notat.
7: O sigui que jo crec... Mira, podem fer aquesta proposta,
9: podem
7: fer
9: la que... En qui s'ha de parlar?
7: No ho sé, jo no ho sé. Jo no sóc d'aquí.
9: Ah.
7: A mi m'han adoptat.
9: Dona, doncs mirarem a veure en qui s'ha de parlar i venim al Rubí, també. Clar,
10: aquí, al casino, a la sala, també. La sala potser, no sé si és més complicat, però el casino, jo crec que ara
7: Carmen,
10: acaba d'obrir les
7: tens,
10: portes.
7: Sí.
9: Tenim algun altre casino de proposta i són molt xulos.
8: Són espais molt macos, una proposta, és veritat.
9: Per actuar. Ens adaptem a tots els espais.
10: I vosaltres estàveu explicant que... aquesta obra feu diferents rols o diferents papers. Com ho feu per canviar de personatge diverses vegades?
9: Doncs mira, d'una manera molt teatral,
8: molt ràpida,
9: no per això fàcil, però vista. El públic en cada moment... Bueno, hi ha una petita foscor, però el públic veu en cada moment com ens transformem.
8: Sí, però hi ha moments que ni això. Vull dir que
9: passem.
8: La llum oberta, fem un canvi... lleuger de vestuari... Bueno,
9: molt
8: de vestuari,
9: petitet,
8: de,
9: molt
8: de,
9: petit.
8: De complement, i ja és
9: canvia la veu,
8: no?
9: Canvia el cos, canvia tot. Sí, això sí, és una, sí. Un treball actoral també molt xulo.
8: Sí, superxulo.
9: Que el públic hi entra des del des del primer gag, no? Mm.
10: Mare i filla s'acaben confonent moltes vegades i això és una pregunta rebuscada, també.
9: Com els dic, confonent?
10: És a dir, en aquests canvis que aneu fent també de rols i moltes vegades a la vida som filles i després critiquem a vegades les mares i t'acabes convertint una mica en certa manera t'assembles a la teva mare.
8: Fet,
9: a la vida real,
8: jo he estat cuidant 20 anys a ma mare i jo era la mare de la meva mare.
9: Exacte.
8: Aquí, vull dir que quan un assumeix el rol de cuidadora de les nostres mares, no, al final acaba sent la mare de la mare, vull dir, li fas de tot. Sí. La canvies, l'ajudes, vas al banc, tot ho fas i la cuides.
9: La mare és vulnerable.
8: És supervulnerable.
9: Un altre fill que tens, no?, com petit. Que, de fet, ho diem a l'obra, això. Hi ha un moment que jo ho dic.
8: Que no és com un fill, perquè un fill el pots dominar una mica més, però la mare té com
9: aquell estatus
8: de mare, que sempre, com que tenen el cap molt bé,
10: volen
8: seguir seguint les mares.
7: Diuen que s'agreuja, no?, lo bo i lo dolent.
8: Sí, i a més es tornen com els nens, que es tornen molt egoistes, que només pensen en elles, que... Però, bueno, és el que hi ha i el que d'alguna manera acceptem perquè nosaltres hem sigut fills i hem sigut nens petits.
7: I s'ho mereixen i els hem de tornar. Jo em sembla perfecte que ara visibilitzeu, perquè a mi, per desgràcia, m'ha tocat viure-ho fa poquet.
8: Veus.
7: I em vaig sentir molt identificada perquè per mi va ser molt dur, perquè em va arribar de cop, la meva mare va marxar fa un any, i d'una manera molt repentina, molt ràpida, i em va tocar viure un moment com el que descriviu en l'obra de teatre, i realment a mi em va venir com de sorpresa dir, ostres, és que això ningú m'ho havia explicat.
9: No devia ser molt gran, la teva mare.
7: No, tenia 75.
9: Per això. Però bueno, ja...
8: La meva se'n va anar amb 98 anys.
9: 98, i la meva en té 88, que em farà ara 89, que ja està organitzant la festa d'aniversari, a veure qui ha de venir i qui no ha de venir.
7: L'organitzem ràpid, eh?
9: Sí, no, ella ja està. Ara, això sí, diu que no arribarà, que es morirà, ja fa 20 anys que s'ha de morir, vull dir això, aquestes coses.
8: Sí, aquestes coses que fan les mares, de dir, ai, és que voldria arribar a la comunió del meu net. Voldria arribar al casament del meu net. Voldria arribar i sempre arriba, no?
9: A tot arreu.
7: Aquesta sí que està fotent el destí, eh?
9: La meva mare sempre ho diu també. No m'agradaria morir-me, la meva és més pessimista, Ella sempre utilitza paraules pessimistes. Sí. No em voldria morir, li deia el meu germà, sense veure't casat, fill meu. No em voldria morir sense veure't un fillet, fill meu. No m'agradaria morir a mi sense veure que la teva filla té un nen. No m'agradaria... I l'altre li va dir, mama, tu el que no et vols és morir. Saps? Vull dir, però bueno, es fan riure a vegades i el que volem, disfrutem molt quan el públic riu.
8: I sobretot també, sobretot també valorem molt la feina de les cuidadores externes, que nosaltres com a actrius alguna vegada pues els nostres, ella, el seu company o la meva germana s'ha pogut quedar i tal, però a vegades, no es pot compaginar la feina i tal, i tens que cridar amb una cuidadora externa que les cuiden com a verdaderes filles.
9: Són àngels, eh?
8: I són àngels.
9: Les nostres, per lo menys, són àngels.
7: Per això us comentava que és molt important visibilitzar aquest tema, perquè normalment, també us haig de dir que l'humor... Tu parlaves de que és una eina de mecanisme, un mecanisme de defensa, però l'humor també és seriu.
9: Oh, i tant.
8: No, molt seriós.
7: Utilitzem-lo ja d'una manera pràctica per canviar les coses de la nostra societat, que està tan malament.
8: Totalment,
7: no?
8: És l'única manera que pot arribar de manera que li arribi la gent, perquè quan és molt... es fa soporífero, no? Vull dir, i aleshores és com, no, tenim que donar-li la volta i que la gent se n'enteri, però que se n'enteri de... O sigui,
9: i que marxin cap a casa. Quan marxen cap a casa, sempre ens ho diuen, marxem amb ganes de cuidar-les, i això que han vingut ja una mica cremades, no?
8: Sí, això és molt maco, quan et diuen això, no? De m'ho he passat molt bé i tal, i el que ara me'n vaig amb ganes d'estar amb ma mare i cuidar-la, no? I és com, uau, està guai, no? Perquè nosaltres també... A més, és que és molt lícit també allò de dir aquella frase que diem en algun moment, que hi ha moments que dius, és que jo ma mare la mataria.
9: Sí, és que ho diem.
8: No? perquè ho diem.
10: Com amb els fills, no?
8: Però clar, això no entra en el nostre cap, però és que sí, és bo també treure-ho, això, perquè és una realitat.
9: És lícit, és lícit, totalment. Jo hi ha moments que la mataria, però ja ho sé que no la mataria físicament, però la faria callar, l'ofegaria una mica després que, saps? Vull dir,
7: coses d'aquestes.
8: Sí, l'estimes tant que no, perquè clar, però és que jo a vegades que l'escanyaria, saps? És com, i a vegades és tens una dualitat, no? Perquè dius, l'estimo tant que vull que estigui bé, però jo també vull estar bé. És com... És una cosa que és el peix que mossega la cua.
10: M'encanta trencar aquests tabús, perquè ho estem fent aquí, inspirat.
7: Bueno, jo, nena... Carme, acabem ja.
9: Ai,
7: però acomiadem a les nenes.
10: Sí.
7: Recordem, Teatre Muntaner, sí, aquest diumenge, sí, a les 12:30.
8: A les 12:30, sí, del migdia.
7: Sí, que, de veritat...
9: Teatre de vermut, no es pot entrar en vermut dins el teatre, perquè...
7: No.
9: Però sí, és l'hora del vermut.
10: Sort que ho has dit, sort que ho has dit.
9: Us esperem i amb moltes ganes de venir aquí.
8: Exacte, sí.
7: També us apuntem, a l'agenda?
10: Apuntem
8: nosaltres també ens ho apuntem, què et creus?
7: David, com veus, aquesta recomanació no te la podies perdre.
9: Ah, doncs igual ens coneixem de Reus, no?
0: Sí, soc de Reus, sí.
9: Però de tota la vida, RTV?
8: RTV.
0: No. De RTV.
9: Ah, és que Reus de tota la vida és la nostra consigna. Bueno.
0: Vale. Sí, és que jo conec lo de Reus, París, Londres i tot això.
9: Bueno. Però bueno, és igual, som de Reus o estàs a Reus o el que sigui.
8: Sí, jo no soc de Reus, però com si fos.
9: Ella també està adoptada.
0: Bàsicament, història curta. Jo em vaig criar a França, vaig venir amb 8 anys, llavors vaig estar a Reus, vale, durant molts anys, i després ja m'he vingut a viure a Barcelona per feina, però bueno, bàsicament sí.
9: A Reus enganxen, no sé tu què t'ha passat a Reus.
10: I al Teatre Fortuny.
0: I de fet he estat aquests dies visitant la meva família i fent un vermutet.
9: Molt bé.
7: Doncs amb aquesta alegria, Joana, t'esperem. El dia 21 estarem pendents de tu,
10: Sí.
7: Moltes gràcies. Ha sigut un programa, de veritat. Hem trencat barreres, com sempre.
10: Maite Buenafuente, Angie Savall, moltíssimes gràcies per venir.
9: Gràcies a vosaltres.
7: Moltes gràcies, us esperem ben aviat. Esteu convidadíssims.
9: Felicitats pel programa i gràcies.
8: I moltes gràcies.
7: I a vosaltres us veiem aquí. Bueno, ens veiem. Adéu, David. Ens veiem i ens escoltem. I ens sentim.
10: Dimarts que ve.
7: Dimarts que ve aquí.
10: I vinga, nena, no t'enrotllem més.
7: Vinga, que tot està bé.
10: Vinga.

Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Perdonar no sempre és fàcil, però és un acte que pot canviar la nostra manera d'enfocar un conflicte. Avui entrevistarem a PJ Armengou, periodista amb experiència precisament en zones de conflicte i també autor de Rostres de Perdó. Editat per Albada, el llibre explica 6 històries reals que personifiquen el perdó i desafien tota lògica. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Radó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon, sortirem a caçar tendències amb Judit Vives i al suplement IE, Intel·ligència Espiritual, parlarem del Dia Internacional de Suport a les Víctimes de la Tortura amb Emili Xaló. Per acabar, dedicarem el like a l'exposició El culte a la bellesa, que podeu veure al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona fins al 8 de novembre. La mostra repassa com han evolucionat els ideals de bellesa al llarg de la història, analitza com s'han construït els cànons estètics i alhora reivindica els cossos i les belleses que queden exclosos d'aquesta norma. En parlem amb Júlia Lull, que és historiadora de l'art i una de les encarregades d'adaptar aquesta exposició a casa nostra. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.

0: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
1: La primera part del que fem, com cada setmana, és l'anàlisi de l'actualitat al costat de Carles Bancs. Com estàs, Carles? Què ens expliques?
2: Hola, Laura, què tal? Com estàs? Doncs mira, avui m'agradaria parlar de com el canvi climàtic pot afectar l'alumnat i el seu aprenentatge. Ho faré perquè enmig d'aquesta onada de protestes del professorat del nostre país ha aparegut una pàgina web, una iniciativa, li podem dir de diferents maneres, que el que fa és registrar la temperatura que hi ha als diferents centres educatius de Catalunya.
1: És una mica un cop de realitat, no podríem dir. Suposo que la iniciativa està en certa part relacionada amb aquestes protestes que hi ha arreu del territori.
2: Doncs sí, de fet, el lema del web, que es diu Aules que cremen, és ens congelen el sou, ens cremen a les aules. Així que sí, està completament relacionat. Ara bé, aquí la voluntat és exposar que la temperatura dins les aules és insostenible i al manifest els docents parlen de temperatures extremes i exposen que el seu objectiu és aportar dades empíriques per evidenciar una realitat innegable, que l'administració és la primera a vulnerar la seva pròpia legislació ignorant l'impacte directe d'aquesta negligència sobre el desenvolupament cognitiu de la infància i la salut dels treballadors.
1: En altres paraules, estudiar en temperatures tan altes pot afectar l'aprenentatge de l'alumnat, per exemple.
2: Doncs sembla que sí. Als espais on es duen a terme tasques sedentàries, com és el cas de l'activitat docent a les aules, la temperatura s'ha de mantenir estrictament entre els 17 graus i els 27. Aquest interval és el que la legislació determina com a òptim i saludable. Qualsevol registre que se surti d'aquest marge fa inviable la concentració, disminueix dràsticament el rendiment i posa en risc tota la comunitat educativa. De fet, me'n recordo que fa pocs dies en van parlar a la 3CAT i els alumnes, quan els entrevistaven, explicaven que quan feia molta calor els era molt difícil concentrar-se i treballar a classe. De fet, en el web, per exemple, aquí mateix a Mataró, hi ha registres en què a moltes aules s'arriba a 34 graus de temperatura.
1: Que és una barbaritat. Imaginem-nos nosaltres treballar a aquestes temperatures, per exemple. Això passa a casa nostra, Carles, però quin impacte té en l'educació global el canvi climàtic?
2: Clar, aquí a Catalunya o a Espanya, per exemple, els efectes estan lligats a aquesta pujada de temperatures o a desastres com inundacions. Ara bé, a escala mundial les conseqüències són més crítiques. Per exemple, una anàlisi d'UNICEF de l'any 2024 indicava que 242 milions de nens van haver d'interrompre la seva escolarització a causa de fenòmens climàtics extrems com onades de calor, ciclons tropicals, tormentes, inundacions o sequeres.
1: 242 milions d'infants és una xifra altíssima i això deu tenir, imagino, unes conseqüències socials brutals, també.
2: Doncs segur que sí, perquè la xifra és altíssima. Per exemple, d'aquests 242 milions, 13.000 són alumnes espanyols que van ser afectats per la Dana, durant, sobretot, a l'octubre. I l'estudi destaca que les onades de calor van ser el principal risc que va provocar que les escoles tanquessin amb 118 milions d'alumnes afectats, només el mes d'abril. També són onades de calor on la temperatura arriba a 40-45 graus, una cosa que de moment aquí no passa. I efectes pràctics, si nosaltres doncs, no hem deixat un bon futur, doncs hem d'educar les properes generacions doncs, perquè el deixin.
1: I clar, si no poden anar a l'escola perquè tenim aquestes altes temperatures, no podrà ser ben bé així com tu dius, no?
2: Doncs clar, és important fer front al canvi climàtic i per fer-ho, doncs clar, és essencial, no?, educar a futur. L'important és saber si encara som a temps de revertir la situació i, d'altra banda, doncs també jo crec que ens hauríem de preguntar com eduquem els nens que no poden anar a l'escola pels motius que comentàvem anteriorment. De fet, nosaltres vivim molt tranquils, tenim aire condicionat i sempre pensem que estem molt bé quan surt el sol, però potser estem més a prop de tancar les escoles per la calor del que ens creiem.
1: Veurem com avança tot plegat. Carles, moltíssimes gràcies. Fins ara. És moment de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Redó.
3: L'última setmana de maig la reina va abdicar. Durant anys, l'afició del Barça femení ha cridat pels camps de tot arreu que només hi ha una reina, Alexia Putellas, i Alexia Putellas va anunciar que després de gairebé mitja vida el club marxava. Capitana i emblema de l'equip, sense Alexia no s'entén el boom que ha viscut el futbol femení els últims temps. Va començar a jugar a futbol al Sabadell quan tenia 7 anys, tot i que el club només acceptava nenes a partir de 8 i la seva família va haver de falsificar l'edat perquè pogués inscriure's. D'aquella nena que feia viatges entre Mollet i Sabadell per poder jugar a pilota, encara en conserva l'esperit de lluita, la intuïció i la picardia que l'han fet una de les millors jugadores del món, guardonada amb dues pilotes d'or i la jugadora amb més títols guanyats amb el Barça. De jugar en camps de sorra a ser un atleta de Nike, l'evolució d'Alexia és també la transformació que ha viscut el futbol femení. Ha estat pionera en molts sentits. Va ser la primera que va lluir el braçalet de capitana en un partit del femení al Camp Nou en aquest segle, la primera jugadora del Barça que va guanyar la pilota d'or i la primera futbolista que va rebre la Creu de Sant Jordi. I també la primera que va publicar un tuit amb el hashtag #seacabó, que va acabar precipitant el final de Luis Rubiales després del petó no consentit de Jennifer Hermoso. Un exercici de fermesa i valors difícil d'imaginar en la majoria d'esportistes d'elit, sense anar més lluny en el futbol masculí. Amb l'última Champions, la quarta, el Sarró, Alexia ha decidit buscar noves aventures. Però més que qualsevol títol o qualsevol gol, la seva gran victòria és que ha normalitzat el futbol femení. Actualment és tan normal veure samarretes amb l'11 d'Alexia que amb el 10 de Lamine Yamal. Les nenes que ara volen jugar a futbol tenen allò que ella no va tenir, algú en qui emmirallar-se.
1: Saber perdonar és un dels actes més nobles que hi ha, però no sempre és fàcil. De seguida ens hi endinsem, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau. Havia pensat tu.
4: Lo tomé entre mis garras y lo dejé morir. Y cuando lo hizo aún llovía aquí. Y la sangre al gotear entre

0: seré muy breve. Te extraño y esto duele.
1: No saber demanar perdó o demanar-ne massa vegades. Realment dos extrems de la mateixa realitat.
2: Sí, sí. Buscàvem una cançó que parlés del perdó i n'hi ha moltes maneres de com pot afectar una persona el perdó. D'alliberament, que has fet una cosa malament, demanes perdó i t'alleugera l'existència, o demanar, com diu aquesta cançó, el perdó masses vegades o massa tard i quan ja no serveix de res, no? I ho reflexa amb una tristor absoluta Nacho Vegas, que l'altre dia vaig estar al concert i sí que estava bajonero, perquè va fer de les dues cançons més tristes i punyents que té en el repertori i les va tocar en el concert. Va estar molt bé, meravellós com sempre. És un gran artista i per això cal recordar-ho en els seus inicis d'aquest gran disc que és el Desaparezca aquí.
0: Pero no recuerdo ni por dónde hemos entrado aquí.
1: Nacho Vegas, que sembla que té problemes amb el perdó, com segurament els tenim tots nosaltres, Carles Bancs.
3: Sí, segurament sí, i també segurament música així de tranquil i relaxada segurament ens va molt bé per donar-li la volta a les coses i per pensar el que volem fer. Perdonar és un dels actes més complexos i poderosos de l'experiència humana, és capaç d'obrir camins de pau i serenitat allà on només hi havia dolor i ressentiment, i el llibre Rostres de Perdó, editat per el Bada Editorial, el periodista P.J. Armengou, que té experiència en zones de conflicte, tracta històries reals que personifiquen el perdó i desafien tota lògica. L'autor recorre tres continents diferents per portar-nos el testimoni de sis persones que han hagut de perdonar, demanar perdó o perdonar-se a si mateixos, perquè no només acceptem el perdó dels altres, sinó que també moltes vegades és molt difícil doncs, donar-lo o perdonar-nos a nosaltres mateixos. Un viatge que ens demostra com d'important és saber perdonar i la gran mostra d'empatia que és.
0: Que se hace para amar lo que
1: moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat d'aquesta setmana. Ell és P.J. Armengou, autor de Rostres de Perdó. P.J. Armengou, benvingut a Valors a l'Alça. Com està?
4: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
1: Gràcies per acceptar la invitació. De fet, teníem molta curiositat per saber què el va portar a fer un llibre sobre el perdó. Què tenia ganes d'explorar?
4: Pues mira, el motor d'aquest llibre és un motor periodístic. Jo sóc periodista, he estat corresponsal a Jerusalem durant 2 anys i mig, coincidint amb la guerra. He treballat en diversos països a l'estranger, també a Catalunya. I sempre que he anat treballant, sobretot en situacions de conflicte, en històries especialment dures, sempre m'ha faltat aquesta llum de trobar un sentit al dolor, trobar un sentit a la violència. Llavors, crec que va ser arrel de la guerra del 7 d'octubre a Israel, però també amb històries que havia anat treballant anteriorment, que se'm plantejava com molt fortament la incògnita de què es pot fer per trencar amb l'espiral de violència, què es pot fer per trencar amb l'espiral del rancor, i una vegada i altra trobava el perdó. Llavors, aquest llibre en realitat parteix de la pregunta: és possible perdonar? És possible superar l'espiral de violència, de superar el dolor de perdre un ésser estimat? I la resposta és que sí, perquè he trobat diverses històries al voltant del món que demostren que és possible perdonar i és possible demanar perdó.
1: És una gran pregunta. Imagino que el procés ha estat apassionant en tots els sentits, perquè, com bé deia, recull 6 històries d'arreu del món relacionades amb el perdó. Com arriba a aquestes històries i què el porta a escollir-les? No sé si durant el procés alguna l'ha hagut de descartar, per exemple.
4: Crec que les històries que surten al llibre són les que han de sortir. Si no en surten més és perquè l'editorial Albada va tenir la saviesa de no fer un llibre gaire llarg, de fer un llibre que fos assimilable, perquè al final les històries que explico són històries dures, són històries amb molta violència, amb molta tristor, però també amb moltíssima llum, però que és fàcil pues, esgotar, no?, el lector amb històries tan dures. Aquestes 5 històries pues, han anat apareixent en la meva carrera com a periodista, de vegades de manera una mica misteriosa, pues, a través d'una conversa amb algú al qui li explico que estic treballant en aquest llibre i de sobte em diu, pues, tinc una persona que ha viscut un procés de perdó potent, i d'altres en l'exercici periodístic, doncs, per exemple, de cobrir la guerra al Pròxim Orient, entre Israel i Palestina, entre Hamas i el govern israelià, i necessitar trobar històries de perdó que vagin a contracorrent d'aquests dos... aquestes dues forces polítiques, no? I d'aquest conflicte. I doncs, aquí, per exemple, surt el Suli, que és un excombatent palestí, a qui vaig anar a veure mentre les bombes encara queien a Gaza, i el vaig anar a veure a Cisjordània, i amb qui vaig tenir una conversa sobre com ell era capaç doncs, de superar el dolor, de superar fins i tot el que estava veient per televisió del que estava passant a Gaza, empatitzar amb el seu enemic abraçar profundament la no violència i el pacifisme. Llavors, doncs, d'una manera o altra, ja sigui doncs, buscant-les en concret per aquest llibre o trobant-me-les en l'exercici periodístic del dia a dia, aquestes històries doncs, m'han anat trobant, diguem-ne.
1: Mm-hmm. Crec que ha dit ara una de les paraules clau d'aquestes històries, que és l'empatia. L'empatia sí. Juga un paper essencial

0: que ha fet. Crec que l'empatia és allò que ens permet veure l'altre com un igual, d'emmirallar-nos-hi, de veure, de patir amb l'altre i de veure, per tant, el patiment que hem pogut causar. Crec que, a més, en el cas d'Israel i Palestina, és un sentiment o una emoció o una decisió, a vegades, poc presa, que crec que enquista encara més el conflicte. No ser capaç de veure l'altre com un ésser humà.
1: Ara parlava d'un conflicte que ens és molt proper, no? que està molt a l'ordre del dia, especialment en aquests últims 2 anys i mig, però també hi ha una història, per exemple, relacionada amb el genocidi de Ruanda. I en el llibre vostè diu: el que és dolorós és viure amb els que ho neguen. Es pot perdonar aquell que no vol ser perdonat?
0: Crec que és molt difícil. És molt difícil, o sigui, en tots els processos de reconciliació, tots els processos de perdó, hi ha un element clau que és el remordiment, que és el desig de reparar el mal causat, que és la necessitat que tenen les víctimes de sentir per part del seu butxí que demanen perdó i volen esmenar el mal que han fet i es penedeixen, no, del que han fet. Però, tot i així, jo m'he trobat pel camí casos on hi ha hagut gent que és capaç de superar això i és capaç de perdonar fins i tot aquell que no li demana perdó. Crec que qualsevol procés de perdó és millor i és més fàcil si pel mig hi ha penediment per part del butxí, de l'agressor, però quan aquest no hi ha, és veritat que existeixen i és bo que ens hi fixem, ànimes magnànimes, ànimes grans, capaces de perdonar fins i tot quan l'altre, diguem-ne, no baixa del burro i és incapaç de demanar perdó.
1: Clar, de fet, el llibre fa un exercici molt important per entendre, no?, tot el que hi ha al voltant del mal, d'alguna manera, perquè molts dels butxins es mostren com, per dir-ho d'alguna forma, com uns desgraciats poc culpables, i això és un discurs que potser construeixen per protegir-se, o és realment així?
0: Hi ha de tot, vull dir, el cor de cadascú sap per què s'amaga amb aquests subterfugis i aquestes excuses. Entenc, o sigui, crec que també aquest llibre convida a posar-se molt en la pell del butxí, en la pell de l'agressor, perquè tots tenim un petit assassí, un petit lladre, un petit infidel al nostre cor, tots som capaços de fer un mal. I ens convida també a dir-nos: seria jo capaç de demanar perdó? Perquè requereix un procés d'autoconeixement, un procés d'assimilar el que un ha fet, de sentir-se culpable pel que un ha fet, de voler esmenar això, potser de vegades de veure que esmenar-ho és molt difícil, si no impossible, perquè, per exemple, has pogut llevar la vida a algú. Llavors, no és un procés fàcil. A mi m'interessa molt aquells butxins que són capaços de fer tot aquest procés, de reconèixer el mal causat i de demanar perdó. Però també em sembla molt interessant aquells que no en són capaços i que busquen excuses, que busquen complir ordres, que busquen un... doncs era les meves circumstàncies. Crec que és menys valent i menys positiu, evidentment.
1: Mm-hmm. Clar, el seu llibre dona peu a moltíssimes reflexions que potser en el dia a dia, afortunadament, no ens hem fet, perquè no ens hem trobat en una situació radical, no?, com les que vostè recull, però, per exemple, ens fa plantejar si el perdó és el mateix que l'oblit. Penso en aquella mare d'un noi assassinat als Estats Units, no?, que li diu a l'assassí del seu fill: et perdono, però no oblido.
0: Crec que el perdó no entra en contradicció en cap cas amb recordar els fets petits. És més, crec que el perdó més potent i més complet és aquell que no oblida el fet petit, sinó que l'abraça, que el transforma, que és capaç de convertir aquell dolor, aquella violència, en quelcom de positiu. Fins i tot si l'agressor no t'ha demanat perdó. Fins i tot si aquella ferida en el teu cor encara sagna. Si trobes encara a faltar, que ho trobaràs probablement tota la vida, a aquell fill que has perdut. Crec que el perdó no implica oblidar. Al contrari, crec que el perdó implica el perdó potent, de veritat, més profund, menys tàctic,

0: implica abraçar tota aquella realitat i tot i així dir, jo no oblido, però sóc capaç de, sense oblidar, recordant el meu fill, recordant el que has fet, perdonar-te, idealment perquè t'estimo, però com a mínim perquè crec que és el més positiu per mi, com a víctima, però també per tu, com a botxí.
1: De fet, ara em feia pensar que el llibre diu que creu que li costaria més perdonar un mal inflícit a un ésser estimat que no pas a vostè mateix, no?
0: Jo crec que és... jo almenys és de les moltes preguntes que m'he fet al voltant d'aquest llibre i durant l'escriptura d'aquest llibre i durant aquest viatge gairebé físic i espiritual i mental que ha significat anar a conèixer tots aquests testimonis, que és això, pues, realment una vegada es pensa, bueno, jo seria capaç de perdonar fins a cert punt que em facin mal, que m'enganyin, que em piquin, que em robin, però seria capaç de perdonar que li facin mal a una persona a qui jo estimo profundament. Jo, francament, en la meva limitesa, en els meus límits, em veig davant del mirall i me n'adono que em costaria molt. Per això em va bé tenir testimonis que em diuen que és possible. Tenir testimonis com la de Jan Foley, que és la mare del James Foley, el primer periodista nord-americà assassinat per estat islàmic, que és capaç de, sense que el botxí del seu fill li demani perdó, ella perdonar-lo, sense oblidar, però fent un esforç increïblement potent interior per fer-ho. O de la Ramona, que és la mare de l'Anthony Weeks, que és el noi assassinat pel George, que és un dels protagonistes, i que és un noi que amb 17 anys doncs, va matar-ne un altre, no? I la mare d'aquest noi el perdona dient-li, no oblido, però et perdono. Doncs aquestes persones que no han hagut de perdonar pròpiament una cosa infligida sobre elles mateixes, no són dones mutilades, no són dones violades, no són dones a qui hagin robat, però han matat els seus fills, han estat capaces de superar aquest dolor, que és especialment potent, i abraçar el fet que han patit i abraçar fins i tot a l'assassí dels seus fills.
1: No sé si aquest viatge físic, emocional, espiritual que comentava també l'ha fet reconsiderar algunes coses en relació al perdó, si d'alguna manera ha après a perdonar d'una altra manera tot fent aquest llibre o si ha detectat que hi ha alguna recepta per fer-ho.
0: Com a mínim m'ha posat al davant testimonis que em diuen que és possible. Com a mínim m'ha donat històries que porto i portaré tota la vida a la motxilla i que sempre que necessiti raons per perdonar o necessiti eines per perdonar o necessiti saber que és possible, podré agafar aquella motxilla i treure la història del George, del Tabang, de la Jan, de l'Alice i l'Emmanuel, del Suli, totes aquestes persones que m'han demostrat que tant si han fet un gran mal com si han patit un gran mal, hi ha un camí per perdonar. Crec que també totes aquestes històries m'han anat ensenyant diferents cares d'aquest prisma estrany, misteriós, que és el perdó, i cadascú m'ha ensenyat alguna cosa en especial. M'han ensenyat a viure, a entendre, per exemple, que el perdó és un bé positiu per mi, com a persona que ha de perdonar, per exemple, no? Que fins i tot hi ha un punt egoista en un procés de perdó, de dir, jo necessito perdonar perquè necessito tirar endavant. També m'han ensenyat que jo, en tant que persona limitada, sóc capaç de fer un mal en qualsevol moment, a vegades volent-ho, a vegades no, i que en qualsevol moment puc equivocar-me o fer un mal conscientment i que necessitaré d'aquest perdó d'un altre i que hauré de ser prou humil com per reconèixer la meva debilitat i el meu error i demanar perdó. M'han ensenyat que és possible demanar perdó sense que et demanin perdó. M'han ensenyat que hi ha un camí perfecte i preciós de perdonar 70 vegades 7 i que moltes vegades en tot aquest procés no ho podré fer jo sol, sinó que necessitaré transcendència, necessitaré una transcendència divina per aquell qui la tingui i necessitaré una transcendència cap als altres, perquè en la soledat fer tot aquest procés em sembla especialment complicat.
1: Crec que és una bona recepta la que ens deixa amb aquest llibre Rostres de perdó, editat per Albada, escrit per PJ Armengou, aquest periodista que ha recorregut món no només professionalment sinó per recollir històries que ara ens apropa i que tenen com a mínim una cosa en comú, que és el perdó. PJ Armengou, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i enhorabona.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar a conèixer aquest llibre i per escoltar-me.
1: Descobrim què destaca d'aquesta entrevista a Carles Bancs. Carles, quin és el pretllat?
2: Voldria comentar el que ha dit sobre que tots tenim un petit infidel a dins o un assassí o un lladre i que potser si ens mirem d'aquesta manera no serem capaços tant de jutjar a la resta.
1: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
1: Una de les coses que més ens agrada fer en aquest programa, ja ho sabeu, és sortir a caçar tendències. Ho fem sempre des de l'òptica dels valors i qui ens guia en aquesta aventura des de fa molts anys és la periodista Judit Vives, una gran i hàbil caçadora de tendències. Judit, com estàs? Ben tornada.
4: Hola, doncs sempre contenta d'estar aquí.
1: Igualment, mira, és recíproc. Escolta, avui parlem una mica d'allò que tot torna, no?, en certa manera.
4: Bueno, això diuen, no?, l'etern retorn i aquestes coses, però això afecta les grans coses de l'univers i també en les coses més mundanes, no podríem dir també, que és del que parlarem avui.
1: Exacte. En concret, on posem el focus?
4: Doncs mira, parlarem avui de CDs, DVDs, de música, de cinema i d'una tendència que jo, tampoc és ben bé nova, perquè jo crec que n'hem parlat alguna altra vegada, que és el retorn al format físic dels CDs i dels DVDs, no?, i de veure pel·lícules amb VHS inclús, no?, i de posar discos i tot això, no? Però potser la novetat, podríem dir així una mica entre cometes, és que aquesta tendència que no ha acabat de marxar del tot, ara sembla que revifa a través d'una generació, o sigui, a través dels més joves, no?, de generacions més joves, i en concret d'aquesta generació Z, no?, que s'ha batejat, que seria la de la gent que té entre uns 14-15 anys i uns 29-30, més o menys, serien els que estan en això, no?, entre els 15 i els 30 anys.
1: Que és una generació, doncs, Judit, que segurament era molt petita quan encara hi havia vinils, CDs, inclús DVDs, no?, que sembla una cosa més recent, però en realitat ja fa temps que ho han deixat enrere.
4: Sí, en realitat és la generació primera, diria, si no m'equivoco, no em voldria equivocar, però la primera que ha viscut ja 100% digital, perquè els que som ja més grans hem viscut allò en el Pleistocè, no?, i hem viscut l'època en què no existia internet i s'havia fet tot a mà i això, val? I tenim com aquesta cosa més híbrida, no? Però hi ha tota una generació que ja ha viscut amb l'entorn digital, no? Llavors jo diria, si no em vull equivocar, però que la generació Z és la primera que és 100% digital, no? Llavors potser té més gràcia el fet aquest, no?, de que una generació que ha nascut ja envoltada d'aquestes coses que, això, no?, els que venim del món analògic, de sobte tenir les coses digitals ens va semblar que era algo meravellós, no?, i ens solucionava moltes coses. I aquests que ja ho han viscut com part del seu món es troben, no?, que necessiten com reconnectar amb un aspecte físic, no?, de les coses. Llavors, bueno, no deixa de ser un fenomen curiós que jo penso que és interessant d'analitzar, no? I en concret, pues, està passant amb això, està passant amb altres coses, però està passant també, pues, això, amb aquests formats físics, no? De lo dels formats físics, jo crec que ja n'hem parlat, perquè ja fa temps que es parla de que semblava que els discos i els DVDs i tot això s'havia perdut, però en realitat s'ha mantingut i ha anat creixent, i de sobte les discogràfiques han tornat a reeditar discos i les i els CDs, no? I els CDs també es continuen venent i tot això, però aquesta generació es troba amb que això, el fet d'estar tan exposats en aquest món digital, tan immersos en les xarxes socials, i les xarxes socials s'han convertit en aquest espai que ja no és tan enriquidor com havia pogut ser, no?, i està tan ple de fake news i d'això que li diuen el brain rot, no?, aquesta brossa digital, aquests continguts que no aporten res, no?, aquesta generació té una mica aquesta necessitat de sortir de tot això i tornar al món analògic, no?, i, pues, això, entre d'altres coses, el fet d'haver de dependre d'algoritmes també, no? El fet de que tu vulguis veure una pel·li i depenguis de l'algoritme o del que et recomanen o no sé què, no? Volen com sortir de tot això, no? Llavors s'està produint aquest fenomen d'anar altra vegada cap als formats físics, val? Llavors pues, té aquests valors que estan associats a això, que tenen a veure pues, justament amb la manera en què tu vius l'experiència, no? De triar la pel·lícula que tu vols veure i no dependre del que et surt suggerit o passar-te hora, no? A tots ens ha passat que ens posem en una plataforma i ens passem una hora i mitja triant, mirant a veure què miro i al final no mirem res perquè hem estat mirant què podíem veure, no? Doncs el fet de passar al format físic pues, fa que el procés tingui una altra dimensió, no? I llavors pues, la cerca del que vols veure no està tan influenciada per les xarxes ni per les algoritmes, no? Tu ets com més lliure i després hi ha també tota aquesta part física de tocar l'objecte, no? De agafar la caixa del DVD o agafar el CD i mirar els llibrets aquests, no? Mirar el contingut que pot haver-hi, no? Els dissenys de portades. O sigui, hi ha tota una part també, diguéssim, sensorial afegida en tota aquesta tendència, no? Però sí que és un fenomen curiós i això ho vam estar parlant amb gent que té botigues, en concret en Jordi Castellà, que té una botiga de pel·lícules, de DVDs a Barcelona, en el carrer Tallers, que és molt coneguda, tots els cinèfils segurament saben quina botiga és perquè tots hi hem passat alguna vegada per allà i és una botiga, a més, que fa bastants anys que hi és, no? I ell mateix ens confirmava això, que de repent ells no han tancat mai perquè sempre hi ha hagut un públic nínxol de col·leccionista, no? O d'aficionat que continuava tenint el DVD a casa i el VHS a casa i continuava anant-hi, no? Però ells sí que confirmen que de repent ha hagut un ressorgiment de públic rejuvenit, no? Un rejuveniment del públic, no? I s'han trobat que de repent pues, joves estudiants a la universitat, sobretot que estudiants de periodisme, audiovisuals, no? De disseny, d'aquests àmbits més potser creatius, però gent que de repent s'han interessat per anar a veure això, no? Aquestes pel·lícules o buscar aquestes pel·lícules amb aquests formats físics, no? I ell mateix em posava com a anècdota, el fet de que ells tenien un client que era un noi de 15 o 16 anys que hi anava bastant sovint i que ha acabat sent dependent de la botiga, no? Que ha acabat entrant a treballar amb ells, no? I m'ho deia, veus, fixa't com s'està rejuvenint tot aquest món, no? Això és potser més anecdòtic, però en tot cas sí que té gràcia que s'estigui produint una mica aquest fenomen, no?
1: I tant. Creus, Judit, que serà una moda passatgera o que realment hi ha aquests valors al darrere i que es convertirà o s'està convertint més aviat en un model de consum, podríem dir?
4: Jo, la veritat és que sempre he pensat que les coses acaben convisquent, no? Vull dir, acaben trobant el seu públic i potser ara hi ha un repunt més alt perquè la gent potser també hi ha una part de moda, de que si els meus col·legues ho fan, jo també ho faig i tot, però jo penso que després s'acabarà com estabilitzant i es anirà mantenint, no? Potser, doncs això, no? Potser ara hi ha un boom de molta gent tornant-se a interessar pels DVDs, això potser es calmarà, però no desapareixerà, que aquesta és la idea. I és la idea que comparteixen també doncs, els professionals, que et diuen, bueno, això es va estabilitzant, no? I llavors el secret d'aquí serà que les botigues doncs, puguin oferir un producte, vull dir que no n'hi haurà 50 botigues de DVDs o de CDs, no? Segurament. N'hi haurà una o dues molt especialitzades on tu podràs anar allà i el senyor que despatxi doncs, tindrà uns criteris que et podrà assessorar i tindràs una personalització que justament el valor que et poden oferir, no? Perquè si no ja tens l'algoritme que et recomana coses, no? Llavors jo penso que seran doncs, tendències que s'acabaran reduint, trobant el seu públic, però que aniran convivint, no? I jo crec que tots, i això penso que tant els millennials com la generació Z com els boomers, jo crec que amb això tots som iguals, les coses conviuran i un dia posaràs un CD a casa i un altre dia doncs, posaràs l'Spotify en el mòbil, no? I les coses com que aniran convivint.
1: Tant de bo sigui així, Judit Vives. Moltíssimes gràcies. Ens el trobem ben aviat.
4: Gràcies a vosaltres.

0: trimestre, la revista Valors, amb la col·laboració d'Audier, publica el suplement IE, Intel·ligència Espiritual. Aquest mes, Montserrat Fenosa explica que el 26 de juny es commemora arreu del món el Dia Internacional de Suport a les Víctimes de la Tortura. És una jornada que l'ONU va instituir el 1997 per erradicar aquesta pràctica inhumana i que des de l'associació ACAT, Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura, es commemora cada any a casa nostra. Nosaltres en parlem amb Emili Xaló, que és membre d'aquesta entitat, perquè ens expliqui com ho faran enguany. Emili Xaló, benvingut, com està?
1: Molt bé, molt bé. Endavant.
0: De quina manera commemoraran aquest any aquest Dia Internacional de Suport a les Víctimes de la Tortura des de l'ACAT?
1: Bé, nosaltres ho commemorem pregant, fent pregàries, però precisament a l'ACAT França doncs, van instituir una cosa molt brillant, que era la nit de vella. Durant una nit es reunien tots els membres de l'ACAT França, que entre allà, entre membres i donants són 25.000, doncs es reunien molts milers de membres de ACAT França a diferents parròquies, perquè allà això s'organitza per parròquies, doncs parlant de torturats, signant crides per enviar als presidents de la República o als presidents del país que